0: Di malaltia, les mover de J.O. des de França, eh? Primer portava el seu Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile, i ara el Maladí. Sembla la mateixa cançó, però no dues cançons diferents, que sonen aquí a Flash FM, aquesta per obrir una nova hora, eh? Són ja les dues de la matinada. This is Flash FM. I escolta, al final el que volem aquí a Flash FM són solucions i no problemes, eh? Com diuen els figaflauers, d'aquí no res, podrem escoltar aquesta cançó aquí a La Que Mana, però abans, escolta, crec que toca dir que si ha sonat el Maladí per obrir una nova hora és que és una cosa important, eh? És el número 1 d'aquesta setmana aquí a Flash FM, veurem si dissabte puja, baixa, es manté. Sigui com sigui, els francesos no marxen, d'aquí.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Sí, com sigui, tenim Maladí per estona i el Move de J.O. també. Mireia Molina, aquí una estoneta més ja ho heu sentit. Ara tenim per aquí l'Helena Ros i el Manuel Turizo, eh? Un duo d'aquells que ens expliquen la rutina que fan ells, d'escolta, de dilluns a diumenge, per si volem agafar idees, eh?

Mañana café y por la tarde ron. I ara per la nit jo pregunto què toca, cafè o ron o cafè amb ron. Jo crec que més que ron, però algunes persones necessiten cafè, sigui com sigui. Aquí tenim a Flash FM aquesta versió del cafè con ron del Bad Bunny, però del francès, de l'Eclan, per posar-nos a ballar una estoneta. Seguirem ballant, clar que sí. Això no parem mai de ballar, ja ho sabeu. D'aquí no res amb el Bobe i l'Omar Montes i el seu conjuntito, que diuen que hi ha un conjuntito que els agrada molt. A veure què ens diuen, quin és el que els agrada. Però abans tenim aquí el Maluma i la Shakira. Que parlant de ballar, se'ls ha vist ballar molt i molt juntets, els dos als seus concerts, quan surten a cantar aquesta cançó que sona aquí a Flash FM. Es diu Agua.

0: Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado es poesía pura y dura, ¿eh? De las que ya no quedan, la Carol G, la Jude Line y el Rusowski aquí a Flash FM. This is Flash FM. Són les 3 de la matinada i amb el Baby Wow aprofito per acomiadar-me, però amb una molt bona notícia, i és que és la cançó preferida de l'Armand.
1: És que és veritat, és que jo no sé com a tu no t'agrada tant com a mi. Jo la trobo fantàstica, el Baby Wow.
0: És fantàstica, però...
1: Sí. No, tu... No, és igual. Mira,
0: no passa res.
1: Ja em quedo jo.
0: No passa res, Armand. Jo marxo a dormir, que l'Armand, si no, s'emprenya amb mi, va. Flash, en directe, a Flash FM, Mireia Molina. La Mireia Molina marxa i una cosa, Armand...
1: Digues.
0: Molt malament.
1: Ja, sempre. Jo molt malament, sempre.
0: Molt
1: jo,
0: malament.
1: Jo fatal.
0: Molt malament, sempre. És el que ens diuen també el Devet i el Sergi Domena. Vinga, va, aquí us quedeu amb l'Armand. Jo marxo a dormir. Bona nit.

0: Això només passa al Flaix Matí.
1: El meu esmorzar és unes torradetes amb avocat i depèn del dia amb un oferrat.
2: Olé.
1: O, si no, amb un ou potser.
2: Això de l'ou, de l'ou ferrat o de l'ou potser, és molt de brans, no?
3: Això és molt d'anglès.
2: És molt internacional,
3: sí,
2: no?
3: Sí, totalment, però té molt bona pinta.
2: És el ou benedictí aquell, no?
3: No, no sé, no domino tant d'ous, ja es veu que tu sí, però...
2: Bueno,
3: a mi no em treguis de l'ou ferrat, de l'ou cuit... De
2: I dels ous peluts. No,
3: I dels ous a la meva barbeta.
2: Vale.
3: Héctor, m'has incitat.
2: No. Sí, home.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flaix FM. Reggaeton, urban house,
4: Flaix.
0: Ets dels nostres. Flaix FM. Són les...

0: És bona aquesta, eh? Oh, oh, oh, oh, my God. Són el Clarent i el Omar Kurz amb aquest Ojos Brujos, tema que es va publicar just fa uns dies i que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Per començar, nova hora. This is Flash FM. Sí, senyor, han sonat els pitos que diuen Maravalle, t'hi poses tu, perquè la Mireia Molina ja fa uns minutets que ha desfilat per la porta, se'n va cap a casa, i jo, que sóc l'Armand, em quedo amb vosaltres fins a les 6 en punt, quan s'hi posi l'Ortega. Per tant, 3 horaques per endavant. Som-hi!
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinga, va, posem-nos còmodes. Quina ganes de platja. Jo tinc... És que jo ara mateix... D'igual, a aquesta hora me n'aniria a la platja. Concretament, a la platja de la Graciosa, amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo. Ella...

0: graciosa, la vida és massa brossa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

Bon ritme el que portem en l'última estona aquí a Flash FM. Teníem el David Guetta amb el seu remix del Gone Gone Gone, també el Colona de la Karol G i el Peso Pluma, i aquesta nova versió que s'han tret de la màniga aquest any als Sopa de Cabra del seu mític Camins, al costat de la Su i del Mon DJ. Va, seguim en moda festa major aquí a Flash FM, encara que aquesta hora digues, hòstia, no hi ha ningú per aquí. Sí, sí, sí, sí que hi ha algú per aquí. I a més teniu totes les ganes de festa. Per tant, és moment de tornar-nos bojos boges amb el Daddy Yankee i el seu Limbo.

Ja passant de quarta a quatre de la matinada aquí a Flash FM, si tu lo quieres, lo tienes que mover. Pues escolta, jo, si el Bad Bunny diu que jo ho remogui, jo ho remoc. I tu també, segurament. Eh? El què? No ho sé. Però escolta, al final, aquest tio és el rei del mambo, per tant, tot el que ens demani, nosaltres ho fem. Sí, clar. Si el Bad Bunny diu que et tiris per un vuitè, tu et tires? Jo sí. Eh? Si el Bad Bunny diu que li dones 50 euros, jo també li donaria. Vinga, va. D'aquí no res, tindrem una mica de Mike Towers, però abans... El Quevedo, des del seu arxipèlag, d'on no marxaria mai, el Baifo. Què diu aquesta, eh? Vive en un arxipèlago donde tocan el tambor.

Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.

0: Són aquest parell d'holandesos que fa anys i panys que es dediquen a produir house. Aquest any 2026 han publicat un àlbum boníssim que es diu Witness, i el gran hit, la gran cançó, la més popular de totes d'aquest disco, és aquesta que es diu Talk to You. Ha sigut un èxit arreu del món. Fixa't quines coses. Les que et posem aquí a Flash FM, apropant-nos tranquil·lament a les 4 de la matinada, eh? Bueno, aquest dimecres com pinta? Espero que bé, clar que sí. Vinga, va, escolta, que això té bona pinta. D'aquí no res, els Figaflaues, la Marina està morena. Abans, aquest èxit de la Karol G i la Nicki Minaj, la Tusa.
1: ¿Qué pasa contigo?

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash
0: FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe.
0: L'emissora que mana.
1: Flash
0: FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my

0: plus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Maladie, maladie, yo.
0: Maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Maladie, maladie.
2: Un pot més o menys a veure les seves arrels congolenyes africanes en el seu rotllo, en el seu flow. La veritat és que aquest tio va sobrat. És el Mofejo, el raper francès amb origen al Congo, que aquest any ho ha patat amb això que es diu Maladie. This is Flash FM. Sí, senyors, sí, senyores. I amb ell hem començat nova hora perquè és el nostre number one. Després de moltes setmanes ha aconseguit arribar a dalt de tot de la nostra llista. Clar que sí. Escolta, si esteu per aquí, enhorabona. Heu triat la banda sonora correcta per la propera estoneta. Ja veuràs per què.
3: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
2: Doncs perquè totes les que venen són boníssimes. Tenim el De Oro amb el Bailar, el Quevedo amb el Golpito o també el Lugel amb el Jamaican Bam Bam. Però primer anem cap a Puerto Rico, ritmes tranquil·lets, aquesta és boníssima també, m'encanta. És l'Omar Kurz, Coco.

Pràcticament les 4 i 20 de la matinada, pràcticament les 420, una mica de Latin House amb el rei d'aquest tipus de música, que és l'Ugel, el marsellès, clar que sí, tu. És xulo Marsella, eh? Hòstia, hi he de tornar. Em va agradar quan hi vaig ser, i a més, sabent que aquest tio és allà, doncs pues mira, encara amb més raó. Molt bé, fantàstic, tu. Vinga, una mica de més de musiqueta. T'explico en la propera estoneta el que tenim per aquí pensat a Can Flash FM, el Quevedo i el seu Colúmbia, o també des del Maresme tropical i independent els Tiets, amb una de les més noves. Era això. Abans, però, compta amb això. És un reggaeton amb violins boníssim que s'han tret de la màniga a l'Anuel AA i al seu compatriota puertorriqueny, el Roa, una novetat com un piano que es diu Vamo a ver.

aquest tio que va anunciar l'altre dia que traurà nou àlbum. De fet, el seu primer àlbum d'estudi, que encara no sabem el nom ni més detalls, però sí que sabrem que aquesta cançó que es diu Aire doncs formarà part. Per tant, ja l'esperem amb candeletes, tu. És el Lucho RK, un jove canari que aquest any ho està doncs, patant bastant fort per tot arreu. La veritat, aquí el seguim amb lupa, amb lupa. Va, que ens apropem a les 5 del matí aquí a Plaça FM. Tindrem la jumpa de l'Arcàngel i el Bad Bunny, també el nou remix del Rayos de Sol. Per tant, no desconnectis, eh? De moment ens quedem amb el JC Reyes, aquest tio que ens té encandilats, també. Aquesta és més tranquil·la, es diu Loquita. Loquita.

0: Estem començant nova hora de ritme aquí a Flash FM en aquest matí de dimecres amb el Clarent, un tio que ja ha sonat en solitari diverses vegades a Flash FM, per exemple, amb la cançó de Love, que també va ser un tremendo temazo, la de Ia, també, al costat de Mora, i aquesta, Ojos Brujos, al costat de l'Omar Kurz. Fixa't, quines coses, eh? Va, vinga, que sonin els pitos. Te'ls tenim per aquí, els pitos? Doncs vinga, va. This is Flash FM. Encara patirem, si no. Va, que última hora que passem junts en aquest matí de dimecres amb vosaltres, 7 d'octubre. Com estem per aquí, família? Estem bé? Sí? Doncs va. Ja veuràs que la propera estona pinta molt i molt bé aquí a la Camana.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem per aquí Dani Sikzitski, també a Issa i RVFV amb el Muchacha, però primer és moment de tornar a la cançó de l'estiu, a la platja de La Graciosa, amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Ella ja...

Boníssima, eh? Molt pepina aquesta col·laboració del Chencho Corleone amb la Bad Gyal, que de fet s'ha guanyat una nominació als Grammys Llatins per millor cançó de reggaeton. Ja quan es faci la gala de premis us direm si han guanyat o no. Tant de bo que sí, tu, escolta, a mi tots els èxits que tingui la Bad Gyal, jo per mi encantadíssim. Jo en sóc un gran fan, la veritat. Flash. Segurament fan number one de la Bad Gyal. Jo aquí, aquí, aquí. Va, que la propera estoneta tindrem, què, una mica de Mike Towers i Quevedo amb la Playa de l'Inglés, us sembla bé? O el BL i el seu No Tiene Sentido? Sí? Doncs vinga. Primer, una mica de Hausete des d'Holanda amb els Anotter i el seu Talk to You.

I ara deixant enrere quarts de 6 del matí d'aquest dimecres. Molta penya que aneu cap al curro ja, cap a aquesta hora, cap a la feina. Que us esteu despertant amb el poder del ritme, que us desperteu amb la que mana. Gràcies, com sempre, per sintonitzar-nos, per ser a l'altra banda. És un plaer per nosaltres, eh? Sí. Al final això ho fem per vosaltres. Estaves escoltant la nova de l'Ozuna i el Mike Towers, que es diu... Ai, el Mike Towers. El Omar Kurz, fixa't, eh? Escolta. Es diu Zizi, la que sonava per aquí. D'aquí no res, tindrem el Coti per Coti Remix o també el Manuel Turizo per Un pendejo no se llora, que és un gran consell. Trobo. Abans, des de França, el Movejo, aquest tio que està en ratxa, que és l'actual número 1 amb el Malagí, té un altre tema que també està calent. Sona per aquí, per la càmera, per Flash FM, es diu Pile. Pile.

0: És el baifo, el fill de la cabra, així li diuen els cabrits a Canàries, els baifos. Per tant, el Quevedo autodominant-se el millor de tots aquí, sonant a Flash FM amb les nova línia al Golpito. This is Flash FM. Ah, clar que sí, eh? Vinga, va, escolta, família, que jo m'he d'anar acomiadant de vosaltres perquè d'aquí uns minuts arribarà l'Héctor Ortega i em fotrà fora. Per tant, abans que això, ja em vaig jo, abans que em fotin, que em cardin fora. Fins a les 6 encara us posaré 3 o 4 cançonetes més, però vaja, ja sabeu, eh? A partir de les 6, al Flash Matí.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Que ningú desconnecti. Jo, de moment, us deixo amb aquesta que ens arribava fa uns mesos des de Colòmbia. Un èxit, sobretot, a TikTok. El Ryan Castro i el Capo, amb la Villa. Apa, que tingueu bon dia, família. Yeah.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Què tal? Bon dia. Són les 6 del matí.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Què tal? Com esteu? Vinga, va.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Bueno, i puntualíssims, ja veieu.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.
1: I a més, avui ens seguim de nou amb el número 1 d'aquesta setmana. Aquí

0: Aquest és el Mobile Joe, ja s'encarrega ell mateix d'anar repetint el títol de la cançó per si algú se li oblidava, eh? Malatí, malatí, que vol dir malaltia en francès, per si algú no estava ubicat del tot. El Mobile Joe és aquesta setmana el número 1 de Flash FM. Què tal?
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Anem per feina, va. Benvingut i benvinguda a aquest nou programa, aquesta nova edició del despertador de Flash FM. Som al Flash Matí, ara mateix les 6:04. Malatí, malatí, medalla d'or aquesta setmana a la llista d'aquesta emissora per Mobile Joe, que ha estat l'encarregat d'obrir aquest Flash Matí del dimecres, aquestes 5 hores de ritme. I ara mateix posem en marxa fins les 11 del matí aquí l'Héctor Ortega. Hola, hola, què tal? Un plaer formar part d'aquestes primeres passes del dia o les últimes si aneu cap a casa, ja sabeu, eh? Jo només us demano una cosa i és que el volum el mantingueu en un número força interessant, força alt, però si no, no té gràcia, saps què vull dir? Si no, perd la gràcia aquest programa. La música sempre a tope, tu. Que la vida ja ens dona prou problemes com per a sobre tenir la música fluixeta, no creus? A veure, va, tenim moltes coses avui, evidentment, eh? De nou, també regalant-vos una targeta regal de 200 euros per vas canviar a la web buscounxollo.com. Aquest és el premi de la setmana. Atents i atentes de seguida. Obrirem el WhatsApp i de seguida us proposo una pregunta perquè la pugueu contestar, vale? Això sí, abans, música, que és el que més tenim aquí, el que millor se'ns dona en aquest programa. El ritme, va!
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: De seguida, per exemple, amb Bizarrap i Daddy Yankee, amb Clan, Capo o la Karol G, que ja sona per aquí, amb el seu temazo, el tema del moment, sens dubte. Karol G, Judeline, Rusowski, Baby Wow!

0: l'any 2011. Bueno, tant la formació, el Zelenfao, com aquesta cançó, eh? Party Rock Anthem, una de tantes d'aquest parell de bojos que llavors ho petaven fortíssim, eh?
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres. L'Aix Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: Efectivament, va, això continua. De fet, ens hi hem posat fa poqueta estona. Hem començat a les 6 del matí aquest programa que s'allargarà fins les 11. I del qual l'única missió és espavilar a tot el personal, aquells i aquelles que esteu aquí a tope ja. Bueno, ho intenteu, eh? Ho intenteu. Nosaltres igual, eh? Sona Clan, va, Café con Ron.

0: parlava d'una història tan hermosa, que en estos tiempos no se ven. Capo! Així es faria aquest paio que vam descobrir precisament amb aquesta cançó fa dues temporades anomenada On anar. Una història tan hermosa. Aquesta és la història tan hermosa. Que romàntic el tio, Molt bé, molt bé. Va, som al Flash Matí. Bon dia. Palante, tu, amunt. Som el vostre despertador de confiança, Aquell programa que cada matí us acompanya cap a la feina durant la vostra estona, diguéssim, de jornada laboral o de tornada cap a casa, I amb regals, evidentment, us ho mereixeu. Avui també busquem persones que vulguin guanyar una targeta regal de 200 pavos per canviar, per bescanviar-la en algun viatge, dels que tenen publicats a la web buscaunxollo.com. Buscaunxollo.com. Entreu-hi, tafanegeu, i si alguna d'aquestes ofertes us interessa, us la guardeu, i si us toca aquesta targeta de 200 pavos, els invertiu en allò, vale? Avui simplement volem saber a què us dediqueu, de què treballeu. Escolta, anem a conèixer-nos una miqueta, Anem a posar-nos aquí, no cara literal, però anem a conèixer-nos, vale? De què treballeu, a què us dediqueu, va.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Només per contestar ja esteu entrant en aquest sorteig d'aquesta targeta regal de 200 euros a buscaunxollo.com. A què us dediqueu, de què treballeu? 628 06 0513. Tenim ara mateix ja disponible el WhatsApp del Flash Matí perquè pugueu començar a dir la vostra. Va.
1: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: I mentrestant, això continua a 6 i 20 minuts. Ara mateix, en directe, Flash FM sona Bizarrap al costat del Daddy Yankee. Amunt. Yeah.

0: Aquesta és la col·laboració entre Jayco i Anuel AA, la Ley Seca, que diuen que per fi es va acabar. Espero que mai hi hagi Ley Seca de cafè, de cafeïna, perquè llavors mal assumpte, eh?
1: Matí, si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Vinga, va, aquest és el pla d'aquest programa, que tingueu un inici del dimecres fantàstic, meravellós, carregat de ritme. Som al Flash Matí. Sona Luchito, aire. Bebé, que hay de malo.

0: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
6: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
7: Bon dia, són 6:45. Un nou episodi de pluges localment intenses i torrencials ha tornat a afectar part del país aquest dimarts després dels aiguats imprevistos de dilluns i de la pluja excepcional del cap de setmana. Hi ha hagut carreteres tallades per inundacions, bassals d'aigua i esllavissades al camp de Tarragona i l'Ebre, mentre que ha caigut un talús a sobre d'un tren a Vilanova i la Geltrú sense causar ferits. D'altra banda, Carles Puigdemont ha donat per acabada l'etapa de l'exili, però ha evitat concretar el calendari del retorn. És la resposta de l'expresident de la Generalitat a l'aval del Tribunal Constitucional a la llei d'amnistia. Puigdemont creu que l'exili ha aconseguit derrotar la justícia espanyola, que s'ha vist obligada a aplicar la llei. Ara bé, ha assegurat que Catalunya encara està lluny de viure una situació de normalitat i que s'ha de començar a abordar el conflicte polític. I el moviment estudiantil de França ha llançat aquest dimarts un nou desafiament al govern a la seva demanda de més recursos. Les protestes ja fa 2 setmanes que duren i milers de persones s'han manifestat a París convocades a l'uníson per estudiants, professors i sindicats. Els esports. A motiu comiat de la selecció argentina, Leo Messi, acompanyat de la seva família, l'exdavanter blaugrana, s'ha posat per última vegada la samarreta albiceleste. L'Argentina ha guanyat per 3-0 Benín, amb 2 assistències i un gol de Messi. La selecció espanyola ha aconseguit una altra victòria, aquest cop contra Croàcia, per 1-2, amb 2 gols de Mikel Merino. Aquesta victòria classifica Espanya per als quarts de final de la Lliga de les Nacions.
6: Flash Matí, a Flash FM.

0: sona, evidentment, a Flash FM, on si no, al Flash Matí d'aquest dimecres 7 d'octubre. Vinga, va!
1: La meravella.
0: Això continua. Tenim el Jan Ponsa per aquí. Bon dia, Jan.
2: Hola, bon dia, Héctor. Què tal? Com estàs?
0: Escolta, ahir també va sonar alguna alarma al final al vespre, tio.
2: Això és molt heavy. Portem una setmana on el temps està fent 5 vegades més del que ha de fer.
0: Sí, no?
2: Jo crec que avui ja no, la veritat, t'ho espero, però sí que és cert, ahir teníem avisos grocs a bona part del litoral central i a la tarda van passar avisos vermells perquè les tempestes que es van formar a punts del sud de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, doncs estaven deixant molta més intensitat de la que preveien inicialment els models, eh? Després, doncs, aquestes tempestes sí que es van anar movent per la costa, van deixar intensitats localment torrencials de més de 30 litres en mitja hora, però vaja, situació doncs encara una mica extropical, perquè ho podríem dir així.
0: Sí, no?
2: Avui, però, dia més tranquil, eh? Héctor, començarem el matí amb bastant sol i núvols a bona part de Catalunya, intervals de núvols i amb alguna clariana, i a la tarda ens arribaran novament alguns ruixats, avui en principi ja menys intensos, començant ja des de punts del Pirineu, on aquí les precipitacions sí que poden ser una miqueta més abundants, a bona part del Pirineu i del Prepirineu català, i també podem tenir algun ruixat de bona part del prelitoral català, també podrien arribar a punts del litoral de Tarragona. Poca cosa en principi. Avui els avisos d'intensitat de pluja són de grau 1, el perill més baix de tots els possibles, o sigui, de grau 1 de 6. Per tant, avui dia en principi més tranquil i amb un ambient doncs, més de tardor, eh? Temperatures que baixen un pèl.
0: Veurem si això es compleix o passa com dies enrere, sí, no? Que a mig matí de cop la previsió canvia, saps?
2: Exacte, de cop comencen a sonar les alarmes.
0: Esperem que no, però...
2: Esperem que no, la veritat, una mica d'escans.
0: A veure, va, repassem algunes temperatures d'ara mateix.
2: Mira, Solsona ara mateix 12 graus, al Pont de Suert 13,5, a Serós al Segrià 17 graus i a l'Aldea del Baix Ebre 19 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
2: Que fins ara.
3: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
4: Evidentment, això no era.
3: O no.
0: Dignitat o no, no ho sé, però amb bona música, bon ritme, sens dubte. Per això som aquí, al Flash Matí. Sona Jay Wheeler, amb Omar.

0: Pues por el teléfono, ja està. Va dir, saps què? Si no podem fer-ho a casa, ho farem online. Bueno, jo crec que aquest any, quan va sortir aquesta cançó, no hi havia ni WhatsApp, ni videotrucades, ni històries d'aquestes, eh? Però Héctor el Fader, amb Wisin i Yandel, van trobar la solució, aquella impossibilitat de fer l'amor a casa. Molt bé, molt interessant. Som al Flash Matí. Bon dia, va! El Fader. Ara mateix 6:45 d'aquest 7 d'octubre. Escolteu Flash FM. Avui sortegem una targeta regal de 200 pavos, per gastar-la. A buscounxollo.com. Recordeu que aquest és el concurs de la setmana. 200 euros per bescanviar-los en un dels viatges d'algun dels xollos que tenen al web buscounxollo.com. Avui simplement volem que ens digueu a què us dediqueu, quina és la vostra feina, de què treballeu.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Aviam si ens coneixem una miqueta
2: més,
0: no?
2: Buenos días, flasheros.
0: Hola.
2: Yo trabajo como TECAE en el clínico de Barcelona en una UCI. Desde hace 7 años.
0: Vale.
2: Espero poder ganar esos 200 euros que me quiero ir a Port Aventura con mi hijo.
0: Toma, un bon xollo a Port Aventura, TECAE, que ha hagut de buscar què és, tècnico en cuidados auxiliares d'enfermeria. Molt bé, molt bé. Escolta, què faríem sense vosaltres, 628 06 0513. Aquesta és la pregunta. A què us dediqueu? Hola.
3: Hola, molt bon dia.
0: Hola.
3: Soc l'Andrea i justament estic arribant ara de treballar.
0: Uf.
3: A la meva empresa fem plaques electròniques, les quals bàsicament fan que funcioni un cotxe.
0: Ah, mira, molt bé.
3: Així que res, amb això volia participar pel Valer de Busco un Xollo i desitjar a tothom molt bon dia.
0: Que guai, Placa. Està molt guai, tio, perquè hi ha feines que potser no. No és que no te les imaginis, vull dir, però... Que no les tenies presents en el teu dia a dia i avui les estem descobrint aquí,
4: Hola, ¿qué tal, Flasheros? Buenos días. Pues mira, yo ahora mismo plegando de trabajar y volviendo para casa, que tengo muchos sueños, estoy muy cansado. Pues yo trabajo en un vertedero de basura y es un muy duro.
0: Ya me imagino.
4: Pero bueno, es lo que toca en esta vida y hay que trabajar.
0: Sí, tio, clar que sí.
4: ¿Vale? Adeu.
0: Adeu, merci pel missatge, molts ànims i a descansar, tots aquells i aquelles que torneu a casa. Vinga, va, a dormir, que t'ho mereixes. 200 euros per gastar a buscounxollo.com. De què treballeu? 628-06-05-13.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Sona Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

fet, és el mateix Rusowski que ara doncs, ho peta fort amb la Karol G i la Jude Line amb el Baby Wow. Aquesta va ser, bro, la seva primera cançó en sonar aquí a Flash FM. Malibu! Rusowski a Flash FM. En aquest Flash matí avui, doncs mira, així estem començant aquesta nova jornada de dimecres 7 d'octubre del 2026. Feu el que feu, gràcies per ser-hi. I això continua amb un altre que no para, eh? Déu-n'hi-do el que ve d'aquests, la graciosa.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Carles Puigdemont ja pot tornar a Catalunya. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de l'expresident i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. La decisió del magistrat ha arribat pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi decidit avalar l'amnistia pel delicte de malversació dels líders de l'1 d'octubre. De moment, però, Carles Puigdemont no ha concretat el seu calendari de retorn. D'altra banda, un nou episodi de pluja s'ha deixat notar a Catalunya. Aquest dimarts ha tornat a ploure sobre mullat, especialment al litoral i litoral del país i en ciutats i zones malmeses per precipitacions anteriors com Granollers, Barcelona, el Maresme o el Baix Llobregat. Al sud del país s'han dut els primers danys. Els bombers han fet 21 rescats de persones atrapades a vehicles per les pluges a l'Ebre i al Camp de Tarragona. I Pedro Sánchez ha inclòs els decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els decrets que va tombar el Congrés i que ara haurà de convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Els esports. A motiu comiat de la selecció argentina, Leo Messi, acompanyat de la seva família, l'exdavanter del Barça, s'ha posat per última vegada la samarreta albiceleste. L'Argentina ha guanyat per 3 gols a 0 Benin, amb dues assistències i un gol de Messi. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha començat amb bon peu la seva participació a la Champions de la FIBA. La penya s'ha estrenat a casa i ha dominat des del principi el partit, que ha acabat guanyant per 66 a 75.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Els dibujos brujos, la cançó del Clarendi, l'Omar Kurz. Doblete de Puerto Rico, els dos des d'allà, explicant-nos aquesta història que forma part d'aquí de la programació de Flash FM. Com a mega crack de la que manda, poca broma amb això, Poca broma. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Com estàs?
0: Va, 7 i 5 minuts aquest dimecres, 7 d'octubre del 2026. Som al Flash Matí, aquella cosa, aquell programa que no falla, tu. No falla.
1: Aquí cada dia, a peu del canó.
0: Escolta, hi ha molts trens de Rodalies que no ofereixen servei amb normalitat. Molta força,
1: Què va. Si és que el dia que vagin bé farem una festa.
0: Molta força. Ahir va caure un arbre en un tren allà a Vilanova i la Geltrú.
1: Què dius? Ostres, tu.
0: No ha passat res, no ha passat res.
1: Menys mal.
0: Però escolta, no. Aquests no guanyen per sustos,
1: per disgustos.
0: Però va, tenim titulars al lloro,
1: Sí, perquè a França han robat un llibre. Atenció, Un llibre únic de 210 quilos.
0: 210 quilos?
1: Exacte. Titulat L'Apocalipsi de Sant Joan. Ah. D'acord? O sigui, per què pesa tant? Perquè tenia una cobertura de bronze que va crear Dalí.
0: Salvador Dalí.
1: El robatori, doncs mira, ho van fer per la matinada en un petit museu del Soire, al centre de França, no? I el llibre, doncs, es va crear als anys 50 i ell volia fer, doncs, el llibre més car i pesat del món i ho va aconseguir, La coberta de Dalí només pesa 150 quilos.
0: Bueno, sí, només.
1: No, em refereixo que són 150 quilos més els altres quasi 100, que són les fulles, etc. Ja. I està decorat amb or, pedres precioses, petxines, forquilles, ganivets...
0: Molt bé.
1: Una cosa molt estranya,
0: Però i què passa a França, que només fan robatoris?
1: Bueno, no entrem en aquest cas. França està fatal. Però el llibre val milions d'euros, Clar, i no se sap si és que això ho ha encarregat una persona que és molt fan d'aquestes relíquies.
0: Un col·leccionista o
1: així, exacte,
0: no?
1: Un col·leccionista o algú que vol fondre el bronze, que vol les pedres precioses, saps? No se sap encara, no tenim detalls.
0: Jo em decanto per aquesta segona opció,
1: Sí, tu creus? Pensa que els col·leccionistes són molt ambiciosos, també.
0: Però allò és molta pasta, després, en bronze,
1: Jo també em decanto per la segona.
0: Clar que sí. Bueno, a veure si acaben aquí de trobar la resposta. Ja,
1: doncs
0: ja ens ho explicaran.
1: Veurem.
0: A veure, va, nova hora en marxa del Flash Matí, Foli Canya, al Golden. De fet, em se n'ho sonava,
1: Som-hi!

0: que la va fer amb la intel·ligència artificial. Ella es defensa, diu que no. Bueno, tenen aquí una mica de jaleo, eh?
1: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila.
0: A veure, va, espavilem una miqueta, que ja va tocant 7 i 12 minuts. Nosaltres posem el ritme per aconseguir-ho, eh? Per ajudar-vos a fer-ho, va. Ara Melena Rose, Manuel Turizo i una miqueta d'amor la setmana. Vamos.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: És el perfil d'una màquina d'afaitar, d'afaitar-te els ous.
2: Invertir en los hijos es la mejor inversión. Pero primero invierte en tus huevos, que ahí está la producción. La máquina que cuida tu producción.
1: Vols una altra o no?
3: Sisplau.
2: Un chupa-chup. Con pelo.
3: No.
2: No se chupa.
3: No.
2: Cuchillas curvadas que protegen tus cojones.
3: Ostras, es brutal aquest
1: màquina. La última.
2: Adiós al verano. Vuelta a los pantalones. Si vas a tirar la caña, primero afeítate.
3: Los cojones.
2: La máquina que no te corta los huevos.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: el 7, 12, 19, 28, 50 i els sols, l'1 i el 6.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
5: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
6: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
7: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Vinga tots, cap amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
10: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als pro des de Citroën? Fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
14: Citroën.
12: Consulta Citroën.es.
15: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions al dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Peugeot.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetja destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
20: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
21: Les millors braves d'Andorra?
22: No vagis al Barra Mars.
21: Un bon bacallà al pil-pil.
22: No el demanis al Barra Mars.
21: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
22: Oblida tant del Barra Mars.
21: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
1: Gastrobar Barra Mars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
21: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
14: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
17: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
14: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
17: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: Això és... Líder. Flash FM. Flash Matí.

0: Mike Towers, això es diu La La. Estava enfocado en La La La La, eh? Un tio compromès amb la causa, sembla ser, eh? Gemma Manzanero, què n'opines tu d'això?
1: A mi m'agrada els nois que es comprometen amb la causa.
0: Ah, sí, eh?
1: Home, clar, un s'ha d'esforçar amb el que fa per fer-ho bé.
0: La La La La, va, som al Flash Matí, 7:25. Al Lloro, avui també tenim per vosaltres l'opció de que guanyeu una targeta regal de 200 euros a buscountxollo.com, eh? Buscountxollo.com, targeta regal de 200 euros a canvi d'una resposta a través del WhatsApp del programa.
1: Exacte, el 628-06-0513, ens heu de dir de què treballeu. Ens
0: fàcil
1: encanta
0: avui, eh?
1: Saber-ho, sí.
0: Volem conèixer-vos una miqueta més, aviam,
2: va. Molt bons dies. Jo soy jefa de tráfico en una empresa de reciclaje de la zona.
1: Toma
2: y bueno, pues hago entrada y salida de camiones y la gestión documental. Ojalá que me toque esos 200 euros.
0: Gràcies pel missatge.
1: Molt bé.
0: M'agrada aquesta pregunta perquè estic descobrint feines...
1: A mi també.
0: ...que no tenia presents al meu dia a dia, eh?
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: Hola.
3: Mira, jo soc la Rosa.
0: Hola, Rosa.
3: Ara estic de camí a un congrés porcí.
0: Collons.
3: I res, la meva feina és en un laboratori de diagnòstic porcí, on el que fem és diagnosticar malalties en porcs, ja siguin víriques o bacterianes.
0: Ah.
3: I res, així com per dir-ho simplement, el que fem és, per exemple, moltes PCRs, com les que es feien al Covid,
1: sí.
0: Vale.
3: Però per porcs.
0: Mira.
3: I res, vale. M'agradaria que em toqués aquest ale de buscar un xolló per poder-me'n anar de vacances.
0: Veus aquesta...
3: Bon matí.
0: Aquesta feina no la coneixia.
1: Jo tampoc, la veritat.
0: T'ha recalculat la ruta al GPS, eh? T'ha recalculat la ruta allà, eh?
4: Bon estar, dia, flaixeros.
0: Hola.
4: El meu nom és Àngels.
0: Hola, Àngels.
4: Soc infermera. I m'agradaria guanyar 200 pavos al Buconchollo per fer-me una escapadeta.
0: Infermera,
4: gràcies, bon dia.
0: Bon dia, igualment. Hola, hola.
5: Hola, molt bon dia.
1: Hola.
5: Mira, jo treballo molt dur, em canso molt perquè tots vosaltres, placeros i flaceres, descanseu.
0: Ah, sí?
1: Ah, sí?
5: Soc matalassé.
0: Matalassé,
5: Però no de l'Atlètic de Madrid ni res d'això, soc culer de fins a la mèdula. Vinga, passeu molt bon dia.
0: Gràcies, igualment, clar que sí.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aquí descobrim feines, veus que bé?
1: M'encanta.
0: Targeta regal de 200 euros. De què treballeu? Ens ho podeu explicar a través del WhatsApp de...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La quota general d'immigració comptarà aquest any amb 900 autoritzacions, de les quals 250 ja s'han avançat, mentre que la quota de la temporada serà de 5.000 permisos. La ministra Conxita Marsol va explicar ahir les xifres després de la reunió del Consell Econòmic i Social. La quota general s'aprovarà avui al Consell de Ministres i la de temporada d'aquí a uns 15 dies. Marsol defensava que les xifres són moderades i va indicar que les peticions a la CEA per disposar de més mà d'obra no han aportat elements que facin modificar la proposta. La qüestió salarial tornarà a tractar-se al CES del mes de novembre. La ministra també confia que la contractació en origen, encara en fase de prova pilot, guanyi impuls amb la quota de temporada. A la Massana, el Comú vol retirar la runa de l'antiga planta d'aigües d'Arinsal abans de l'arribada de la neu i està disposat a avançar els diners necessaris per executar els treballs. El cost estimat se situa entre els 500.000 i els 700.000 euros, tot i que l'import definitiu dependrà del pressupost encarregat per la corporació. Una vegada completada l'actuació, el Comú reclamarà la quantitat avançada a les asseguradores. La retirada de les restes a l'antiga nau embotelladora és una prioritat des de que les instal·lacions van quedar destruïdes per l'incendi del passat 25 de març. Anem a altres temes. La mobilització convocada per Pirineu Viu demà dijous a la Seu d'Urgell per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge no preveu tallar l'accés a Andorra. Els organitzadors consideren que una part important de la problemàtica que afecta l'Alt Urgell té l'origen en la situació del Principat. També assenyalen com a causes l'especulació i l'expansió dels apartaments turístics que, segons anuncien, estan reduint l'habitatge disponible per a ús residencial. I anem a Sant Julià i parlem de la Universitat d'Andorra, que vol ampliar l'oferta formativa i millorar les infraestructures per atreure més estudiants a fora del país. El rector de la universitat, Juli Minoves, va anunciar ahir que la institució preveu iniciar el bachelor en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a partir del mes de febrer. L'oferta s'ampliaria al setembre del 2027 amb Psicologia i Història, coincidint amb la disponibilitat dels nous espais de la fàbrica Reig.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.1.

0: col·legues argentins que van unir forces en aquesta bombona, la Bizarrap Music Sessions número 48, l'any 2022, eh? El Bizarrap i el Tiago, junts a Flash FM, som al Flash Matí. Molt bon dia!
1: O et despertes tu, o t'espavilem nosaltres!

0: Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
1: Vinga, va, tenim música, ritme del bo, eh? No volem aquí cares llargues, cares de manda, ni aquestes històries. Canviem l'actitud, va, temazo. Está bien.

0: Aquest és un paio que es fa dir IEM, i això es diu Te vi perriando. Perréate algo, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Ah, bueno, si tu vols, però és molt d'hora encara, per barrejar.
0: No, no és d'hora, no és d'hora.
1: No sé, no sé. Bueno, vale.
0: Què passa, Jean Ponsa?
2: Què tal, bon dia, com esteu?
1: Escolta,
0: hem de parlar del temps, eh? Avui, què, s'espera alguna cosa també? Alguna moguda meteorològica o no?
2: Aviam, no tant avui, eh? Ja...
1: Menys mal, m'he deixat el paraigua.
2: Ostres, Gemma, a mi em passa igual i sé precisament que ha de ploure, vull dir que no et preocupis,
1: vale.
2: Aquí ja som dos. Però avui no l'haurem de fer servir, almenys aquí als estudis de Flash. Avui sí que tindrem un dia una miqueta més tranquil, sobretot al matí, amb més sol, estones amb algun núvol més. Serà a partir de mig matí on ja arribarà un front des del Pirineu, que ens portarà a parlar de ruixats i, òbviament, també tempestes a bona part del Pirineu i del Prepirineu, això durant el llarg del matí i a primera hora de la tarda. Després també ens quedarà algun xàfec a punts del peritoral de les comarques de Barcelona i Girona, poca cosa en principi. També pot arribar algun xàfec a punts de les Terres de l'Ebre, punts del litoral de Tarragona, però ja més aviat de cara cap al vespre. Per tant, avui un dia més tranquil, tenim avisos avui per intensitat de pluja al Meteocat, però de grau 1, és a dir, del mínim grau possible, és a dir, ja deixem enrere els aiguats extrems dels últims dies. Gràcies a Déu.
0: I les temperatures ara mateix, quines són?
2: Els Alfax, al Montsià, 19 graus, a Castelló de Seana, al Pla d'Urgell, 15 graus, que boca ets. A Sant Sorri de Noia, al Penedès, 17 graus, i a Canaletes, a l'Alt Penedès, 16 graus.
0: Molt bé. Som al Flash mateix.

0: Petito, Petito, va. Ara Mena i Lola Índigo juntes al Flash Matí de Flash FM. Què tal, com esteu? Bon dia, eh?
1: Molt bon dia, com esteu? Què tal?
0: Va, els de la carretera, transports públics, o els que ja esteu treballant, doncs mira, som al Flash Matí, estem aquí para ti todo, per vosaltres.
1: Sí.
0: Passi, guanyes.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inessa Barcelona al carrer Balmes 232 patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges. A hores d'ara hi ha tallades fins a 4 vies. Recordem, a Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades. També la 301 per risc d'inundacions. Per aquest mateix motiu, a Xerta també es talla la TV-3541. El túnel de les Franqueses del Vallès continua també des d'aquest diumenge tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, en general tenim retencions en totes les vies principals en direcció a Barcelona. Registren ja fins a 5 accidents, un de fa uns minuts a la C60 a la Roca del Vallès, en sentit nord, que ja deixa 3 quilòmetres de retencions. El segon ha estat a la C58 a Sabadell, en sentit nord, un altre a la C33 a Montcada i Reixac, en aquest cas en direcció Barcelona, amb només un carril obert. El quart accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, en direcció Lleida. I per últim, hi ha hagut un accident a la GI554 a l'altura d'Esponellà, on s'obre un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Merci.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat i trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
6: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
5: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió, no vull que em reconeguin.
6: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
5: Però hi ha finestres.
7: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Recordes el teu primer Corsa?
10: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al cine?
9: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
11: No és només un reality.
12: A què hem vingut aquí?
13: A guanyar!
11: Tampoc una cursa més.
14: Epa, Raquel!
11: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
15: Vaig al límit amb tu.
16: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
17: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
18: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
19: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
20: Segur que no n'hi ha per tant.
21: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
22: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
23: I des de 16.400 euros.
22: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
24: Andorra. Flash FM. 93.7.
12: un 8.
13: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
15: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
13: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
15: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
20: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
24: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
20: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
25: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
26: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
25: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
26: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
27: Flash Andorra, 93.8. Escaldes-Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

Aziu se vuelve loca. Aquest és el Juan Magán, eh? Tra, tra, tra. Una de les mítiques d'aquest paio del seu electrolatino la fem servir avui per aixecar el país en aquest dimecres 7 d'octubre a Flash FM, al Flash Matí. A prop de les 8 ja amb la tonteria, eh? Que fa Stark, ja ho sé. Bueno, paciència a les carreteres, no passa res. Digues que és culpa d'aquest programa, ja està. Sona Farruko i companyia. Ja pa què?

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Carles Puigdemont ja pot tornar a Catalunya. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de l'expresident i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. La decisió del magistrat ha arribat pocs minuts després que el Tribunal Constitucional hagi decidit avalar l'amnistia pel delicte de malversació als líders de l'1 d'octubre. De moment, però, Carles Puigdemont no ha concretat el calendari de retorn. D'altra banda, un nou episodi de pluja s'ha deixat notar a Catalunya i ha provocat noves afectacions a Rodalies. Avui continuen els talls totals o parcials amb més d'una desena de línies, amb trams que es cobreixen amb transport alternatiu per carretera. Per tot plegat, el sindicat de maquinistes SAMAF s'ha plantat i es nega a circular per la xarxa ferroviària catalana. En una carta asseguren que després de les pluges dels últims dies no poden garantir la seguretat dels usuaris. I Pedro Sánchez ha inclòs als decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els decrets que va tombar el Congrés i que ara haurà de convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Els esports. A motiu comiat de la selecció argentina, Leo Messi, acompanyat de la seva família, l'exdavanter del Barça, s'ha posat per última vegada la samarreta albiceleste. L'Argentina ha guanyat per 3 gols a 0 Benin amb dues assistències i un gol de Messi. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha començat amb bon peu la seva participació a la Champions de la FIBA. La penya s'ha estrenat a casa i ha donat des del principi el partit, que ha acabat guanyant per 86 a 75.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: t'abuse. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout à l'heure quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie, maintenant je t'aime de plus en plus.
1: Aquest és el número 1 de la setmana Flash FM, Maladie de Mobile Joe. Maladie, ja s'encarrega d'anar repetint el títol per si algú li... Se li oblidava, eh? Malaltia, que vol dir malaltia en francès, eh? Gemma Manzanero,
2: sí,
1: què tal?
2: Una miqueta curiós, no, Héctor Ortega, dir malaltia, malaltia...
1: La veritat, aquestes cançons, que a vegades no tenen una explicació racional, però ho peten, eh?
2: Sí, sí, això està clar.
1: Ja està, és la més votada a la nostra llista. Número 1 de la setmana, Flash FM. Ara mateix, les 8:05, bon dia, aquells i aquelles que esteu a tope ja també, de bon matí.
2: Doncs sí, ànims.
1: A la feina o fent quilòmetres, com cada dia, a gastar benzina, tio, de veritat, eh?
2: La vida està molt dura, eh?
1: Sí, tio, o si esteu patint algun tipus de problema relacionat amb la Renfe.
2: Això és habitual.
1: Les línies que no van perquè no poden anar. I la, és que avui també hi ha molts maquinistes que diuen que no volen circular perquè veuen problemes de seguretat, eh?
2: Home, doncs a mi em faria por, que el maquinista digués això.
1: No, bueno...
2: Jo no pujo, eh?
1: Però, i efectivament el que fa és no circular, però vull dir que ja està
2: bueno,
1: guai que estiguin dient, oi, a mi no em diguis que circuli, que allò no està partida, eh?
2: Seguretat davant de tot.
1: Escolta, tenim gana, Gemma, tenim gana.
2: Tenim molta gana, és hora d'esmorzar, i és que parlem del millor croissant artesà de mantega d'Espanya 2026 d'aquest any, d'acord?
1: Això són premis reals o què?
2: Sí, són premis reals, el millor croissant artesà de mantega, no de xocolata. El tenim aquí a la pastisseria. Seria Murreig.
1: Murreig. Quina ciutat?
2: Al barri de Gràcia de Barcelona.
1: Molt bé.
2: D'acord? El croissant, doncs, és obra del pastisser Matthew Atzenhofer, que de fet fa 12 anys que viu aquí a Catalunya, i ha guanyat entre 59 participants de tot l'estat. Si voleu comprar el croissant, val 2 euros.
1: Bueno, de moment, no? O què?
2: No.
1: La pujarà ara que ha guanyat
2: aquest
1: o no?
2: Aquest croissant ara mateix val 2 euros.
1: Vale.
2: De fet, aquí fem molt bons croissants perquè ja és el tercer any consecutiu que Barcelona es queda amb aquest tipus de premi.
1: Vale.
2: D'acord? I què és, quan tu fas un concurs, què és el que mires d'aquest croissant? Dels croissants? Doncs que sigui... mira, el gust, el fullat, l'alveolat, el color i l'acabat has vist.
1: Jolín, sí que té categories.
2: L'alveolat. Bueno, es veu que aquest croissant és cruixent per fora, tendre per dins, moltes capes i molt gust de mantega. Tinc molta gana.
1: Quina gana m'està entrant.
2: Tinc molta gana. Sisplau, pastisseria Murreig. Sí. Nosaltres som el jurat.
1: Sí.
2: Volem saber si és cert.
1: Volem confirmar que aquest premi s'ha donat de manera correcta, no?
2: Sí, senyor.
1: Mare meva.
2: Quina gana.
1: Va, nova hora en marxa d'aquest programa. Som al Flash Matí. Sona Another Talk to You.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

Ciu Bailoteo, la cançó de les tietes. Des de l'àlbum Epic Solete, Detalles, Bailoteo a Flash FM. On si no, evidentment. Som el despertador més musical de tota la ràdio. Benvingut i benvinguda, si ara connectes amb nosaltres, sona Quevedo.

Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa i divendres et direm...

0: Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscaunxollo.com i amb una mica de sort, bye bye!
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
3: Citroën.
1: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
4: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
5: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
7: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
8: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
9: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
10: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Presó.
12: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
13: Valorado.
12: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
14: El éxito está asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
16: Andorra. Flash FM 93.8.
17: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
18: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, de seguint trànsit dens a la Casa Gelú, a Vingut Salou, anant dos sentits a la marxa. I a la Casa Gelú 3 entrarà la Massana en sentit nord. I això és tot de moment del Centre Nacional del Trànsit.
19: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
20: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
21: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
22: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
21: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
23: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
24: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
23: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
16: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: Panizo acompanyant a la Lola Índigo en aquesta cançó que es diu Mil Coses, que són unes quantes, Mil Coses. Molt bon dia, va, som al Flash Matí. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Repassem el WhatsApp. Avui també podeu participar al concurs de buscounxollo.com. Avui també busquem persones que vulguin guanyar una targeta regal de 200 euros per viatjar amb algun dels xollos que teniu a buscounxollo.com.
1: L'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628 06 0513 i ens heu de dir de què treballeu.
0: Us volem conèixer una miqueta més.
2: Bon dia, Flasheros.
1: Bon dia.
0: Doncs, hola.
2: Em dic Marina. Hola, la meva feina és administrativa comptable en una empresa alemana.
0: La Marina.
2: I, bueno, la veritat és que no he pogut fer vacances i m'anirien molt bé aquests 200 euros per marxar i desconnectar. Vinga, que vagi bé. Bon dia a tothom.
0: Gràcies. Igualment, és que tant comptar, al final, saps?
1: No comptis amb mi.
0: Sí, clar, tio.
3: Buenos días, Héctor, Gemma. Mi nombre es Sonia.
0: Què tal, Sonia?
3: Y me dedico a la ingeniería electrónica. Mi empresa somos I+D.
1: Vale.
3: Diseñamos circuitos eléctricos y yo estoy en compras. Mayoritariamente me dedico a la compra del prototipo, del material para montar prototipo.
1: Vale.
3: Y estoy en shopping todo el día, a la ganga, buscando el mejor precio y los mejores componentes.
0: Ah.
3: Y este es mi trabajo. Un abrazo para todos, placeros, besos.
0: Igualmente, estás entretinguda tú, ¿eh?
1: Sí, de unido.
0: Está guay, que esta pregunta me está agradando mucho hoy, ¿eh?
1: A mí también.
4: Hola, bon dia, yo soy Lara y trabajo en la cadena de supermercats al departamento de selección.
0: Ah.
4: M'encarrego, doncs, de fer la selecció de tots aquells perfils per les oficines.
1: Vale.
4: I estaria encantada de guanyar de 200 euros.
1: Jo també.
4: Gràcies.
0: Està molt guai. Va, de què treballeu? Aquesta és la pregunta d'avui. Quina és la vostra feina?
5: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Regalem una targeta regal de 200 euros per vas canviar a buscounxollo.com. Som al Flash Matí. Sona Baby Wow.

0: Bon dia, us parla Quim Barceló. La quota general d'immigració comptarà aquest any amb 900 autoritzacions, de les quals 250 ja s'han avançat, mentre que la quota de la temporada serà de 5.000 permisos. La ministra Conxita Marsol va explicar ahir les xifres després de la reunió del Consell Econòmic i Social. La quota general s'aprovarà avui al Consell de Ministres i la de temporada d'aquí a uns 15 dies. Marsol defensava que les xifres són moderades i va indicar que les peticions a la CEA per disposar de més mà d'obra no han aportat elements que facin modificar la proposta. La qüestió salarial tornarà a tractar-se al CES del mes de novembre. La ministra també confia que la contractació en origen, encara en fase de prova pilot, guanyi impuls amb la quota de temporada. A la Massana, el Comú vol retirar la runa de l'antiga planta d'aigües d'Arinsal abans de l'arribada de la neu i està disposat a avançar els diners necessaris per executar els treballs. El cost estimat se situa entre els 500.000 i els 700.000 euros, tot i que l'import definitiu dependrà del pressupost encarregat per la corporació. Una vegada completada l'actuació, el Comú reclamarà la quantitat avançada a les asseguradores. La retirada de les restes a l'antiga nau embotelladora és una prioritat des de que les instal·lacions van quedar destruïdes per l'incendi del passat 25 de març. Anem a altres temes. La mobilització convocada per Pirineu Viu demà dijous a la Seu d'Urgell per reclamar solucions a la crisi a l'habitatge no preveu tallar l'accés a Andorra. Els organitzadors consideren que una part important de la problemàtica que afecta l'Alt Urgell té l'origen en la situació del Principat. També assenyalen com a causes l'especulació i l'expansió dels apartaments turístics que, segons anuncien, estan reduint l'habitatge disponible per a ús residencial. I anem a Sant Julià i parlem de la Universitat d'Andorra, que vol ampliar l'oferta formativa i millorar les infraestructures per atreure més estudiants a fora del país. El rector de la universitat, Juli Minoves, va anunciar ahir que la institució preveu iniciar el bachelor en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a partir del mes de febrer. L'oferta s'ampliaria al setembre del 2027 amb Psicologia i Història, coincidint amb la disponibilitat dels nous espais de la fàbrica Reig.
1: Amb la teva bici o patinet elèctric, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances et dona cobertura en els teus desplaçaments d'acord amb la normativa vigent.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

0: del 2019 i va ser la primera cançó que van fer junts aquests dos, el Rauw Alejandro i el Chencho Corleone. No va ser l'única, però, El efecto al flash matí d'aquest dimecres. Bon dia. 7 d'octubre, passant 5 minuts ara mateix de 2:15.
1: Hola, soy...

0: Bonita! Estava enamoradíssima el Palloguet, eh? Aïssa, amb RVFV, Kremli, Muchacha... El flash matí d'aquest dimecres. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: A veure, va, parlem del temps, que és molt important avui també, eh?
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Bon dia, Jean Ponsa, com estàs?
3: Bon dia, Héctor i Gemma, què tal?
1: Hola.
3: Molt bé.
0: Què passa, tio? On tenim ara mateix les pluges? Aviam, va, vés a saco.
3: Anem a... Les tenim dins del mar ara mateix,
0: al mar,
3: eh?
0: Vale, vale.
3: Tot i que no arribaran a terra aquestes. No us espanteu si veieu alguna nuvolada.
0: Avui no esperem alertes, no?
3: No, no esperem alertes. Oh. Avui serà un dia miqueta més tranquil, sobretot al matí, amb bastantes estones amb núvols, amb una miqueta més de sol a les comarques interiors. I a la tarda tindrem ja un front que ens arribarà des del Pirineu, que ens portarà fronts precipitacions des del Pirineu Oriental, Occidental fins al Pirineu Oriental, és a dir, de Pirineu de Lleida, del Pirineu de Girona, i també alguns ruixats a punts del prelitoral i a les Terres de l'Ebre. Poca cosa en principi avui. En principi dia, doncs això, eh? Sense alertes meteorològiques.
0: Està guai perquè el Jan, com a bon home del temps, diu ara mateix sempre en principi, perquè
3: sí,
0: últimament...
3: Ja, no sabem.
0: Tot el que és en principi després és susceptible... Bé, no sé parlar.
3: Susceptible a qualsevol canvi.
0: Ah, exactament.
1: Sí, senyors. Ja ho
3: té dos de català, jo.
0: Sí.
1: Què més?
0: Alguna cosa més?
3: Bueno, res, baixen una miqueta les temperatures màximes avui, ambient de tardor. De fet, jo crec que si repassem alguna de les temperatures, ara mateix podrem comprovar aquests valors.
0: Per exemple?
3: A Olot, 14 graus, Mas de Barberans, al Montsià, 16 graus, les Borges Blanques, capital de les Garrigues, municipi Flash FM, per cert, 15 graus, i a Tírvia, el Pear Sobirà, 12 graus.
0: No hi ha municipi que no sigui Flash FM.
1: Exacte.
0: Ja.
1: Exacte.
3: És que ja s'escolta molt Flash FM, t'ho dic en
1: ben
3: sèrio.
1: Ben fet.
0: Bueno, clar que sí, a tot el país s'ha d'escoltar a saco Flash FM.
3: I a
0: Andorra també, ah, evidentment.
3: I a l'Artemis 2.
0: Vale, Jan, gràcies. Va, fins ara.
1: Fins ara.
0: Descansa.
4: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Vinga, va. Som al Flash Matí. Això continua. Jo no sé...

0: Així fem a Lucho RK. Me tienes sin aire. 9:15 ara mateix d'aquest dimecres. Parlem del carnet jove, Gemma Manzanero, perquè...
1: Per què? Què passa?
0: Aquesta setmana tens cultura, còmic, por i escapada sorpresa.
1: Exacte, per començar, arriba temporada alta. Girona i Salt, amb teatre, dansa, circ, música i moltes propostes en directe. Amb el carnet jove tens un 15% de descompte en l'entrada, seleccionant la tarifa carnet jove en la compra, en línia, introduint el teu DNI o també taquilla, eh?
0: També tens Girocòmic, la fira del còmic, el manga i l'entreteniment de Girona. Amb el carnet jove disposes d'un 15% de descompte en l'entrada, comprar-la anticipadament al web de la fira.
1: I si ja tens ganes de Halloween, torna Horrorland, a només 15 minuts de Barcelona, al Parc Aquàtic Illa Fantasia. Amb el carnet jove tens un 15% de descompte a l'entrada general, vàlid per tots els dies d'obertura segons l'aforament disponible.
0: I si el que vols és marxar sense saber on, apunta't a les escapades sorpresa per Europa de Wainabox, amb vols d'anada i tornada i dues nits d'allotjament. I és que amb el carnet jove tens 20 euros de descompte en un viatge sorpresa un cop l'any i també un 5% de descompte en viatges Wainabox tantes vegades com vulguis.
1: I si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat o a CaixaBank. Baixa l'app carnetjove.cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir dels descomptes.
0: Vinga. Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya. Sona Maluma i Shakira.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
3: Citroën.
1: Consulta citroen.es.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Al, ja t'has menjat nou panetones?
3: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
2: I ja l'has trobat?
3: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
2: Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
2: Més info a aldi.es.
4: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
5: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
6: No és només un reality.
7: A què hem vingut aquí?
8: A guanyar!
6: Tampoc una cursa més.
7: Para!
9: Epa, Raquel!
6: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
10: Vaig al límit amb tu.
11: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
12: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
13: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
14: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
16: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
17: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
16: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
18: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
19: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
18: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
19: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
18: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
20: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
21: Després d'un pli únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
22: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
23: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
22: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: tota la seva colla de col·legues, eh? El Tiago PZK, la Maria Becerra, el Duqui i la Emília. Som al Flash Matí.
1: Flash Matí. Cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: I en aquesta colla només faltava la Tini, que és ara la protagonista, Dos Amantes. Ella...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Un nou episodi de pluja s'ha deixat notar a Catalunya i ha provocat noves afectacions a Rodalies. Avui continuen els talls totals o parcials amb més d'una desena de línies, amb trams que es cobreixen amb transport alternatiu per carretera. Per tot plegat, el sindicat de maquinistes CEMAF s'ha plantat i es nega a circular per la xarxa ferroviària catalana. En una carta asseguren que després de les pluges dels últims dies no poden garantir la seguretat dels usuaris. També en mobilitat, aquest matí continuen les cancel·lacions i els retards en les sortides d'avions a l'aeroport Port del Prat. A 6:45 s'havien alunat almenys 7 vols amb destinacions com Madrid, París o Palma. Ahir ja es van haver de cancel·lar desenes de vols a causa d'una incidència greu a la torre de control de l'aeroport i al vespre no es van poder enlairar ni aterrar cap avió durant molta estona. I Pedro Sánchez ha inclòs els decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els decrets que va tombar el Congrés i ara haurà de convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Els esports. A motiu comiat de la selecció argentina, Leo Messi, acompanyat de la seva família, l'exdavanter del Barça, s'ha posat per última vegada la samarreta albiceleste. L'Argentina ha guanyat per 3-0 Benin, amb dues assistències i un gol de Messi. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha començat amb bon peu la seva participació a la Champions de la FIBA. La penya s'ha estrenat a casa i ha dominat des del principi el partit que ha acabat guanyant per 86-75.
0: Escoltes el megacrack de la setmana.

0: d'amor són els protagonistes d'aquesta setmana a Flash FM, són els Mega Cracks. Amb aquesta cançó, Ojos Brujos. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, penya, com esteu? Ànims, va, paciència, les carreteres, el transport públic. Avui, més que mai, va, aquí és dimecres, 7 d'octubre, i tornem a tenir molta gana, Gemma Manzanero, no?
1: Sí, sí, avui parlem molt de menjar, i és que s'ha creat la nova Associació Catalana de l'Esmorzar de Forquilla.
0: Bravo, sí, jo voto sí, eh?
1: Jo sí, doncs mira, ja té 45 socis, tu pots ser el 46è, i vol créixer per tot Catalunya, d'acord? I què vol fer aquesta associació? Doncs vol aprofitar el creixement de l'esmorzar de Forquilla, ara s'ha posat més de moda encara, i evitar que sigui una moda passatgera, d'acord? Perquè últimament tot és... passa molt ràpid, molt volàtil. Defensa que l'esmorzar de Forquilla és una part molt important de la cuina catalana
0: i
1: que cada territori té les seves especialitats, no? Diferents, si vols
0: sí,
1: en dic alguna. Romesco a Tarragona, embotits a Girona, etcètera, etcètera.
0: Molt bé.
1: Segons aquesta associació, l'esmorzar de Forquilla ha de ser molt abundant, amb un plat, una beguda, un cafetó,
0: sí,
1: i hauria de rondar els 15 euros. Què et sembla? 15...
0: Sí. Sembla meravellós.
1: L'esmorzar és molt important en el dia. I també, si voleu més informació, han creat una pàgina web per connectar restaurants, productors i clients, perquè no només volen centrar-se amb els restaurants, eh? També volen fer-ho amb els productors, pagesos, artesans, productes tradicionals. Escolta, foteu-hi un cop d'ull.
0: Tens aquí a mà aquesta web?
1: Podríem dir que...
0: Sí, que no, però
1: si
0: la busquem.
1: Home,
0: i tant, i tant. Els que necess... Per l'esmorzar de Forquilla, l'estona que vulguis, de blanc.
1: Vinga, doncs...
0: L'estona que vulguis, de blanc.
1: Podríem dir que no. Però si busqueu l'Associació Catalana d'Esmorzar de Forquilla, us sortirà. Escolta, què vols que et digui?
0: Pobre esmorzar de Forquilla, eh? Te l'acabes de carregar ara mateix.
1: No, per favor, ara em fa sentir malament.
0: Que és broma. Bueno, la busqueu, busqueu més informació si voleu i, escolta, a tope amb això, eh?
1: A tope de pau.
0: Hem de defensar la nostra cultura...
1: Sí, gastronòmica.
0: Gastronòmica i la que no és gastronòmica també, com sigui. Som al Flash Matí. Molt bon dia.
1: Bon dia.

Es diu Me Rehuso, la cançó del Danny Ocean, un himne del reggaeton. De fet, aquest tio va fer més cançons, però aquesta va ser, sens dubte, la que va tenir més recorregut, eh? La que ens porta millors records. Así como te gusta, baby. Som al Flash Matí de Flash FM, va. 9:13 aquest dimecres.

0: dinosaure.
1: Una jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bou Betoia, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
4: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
7: Escolta, com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat, eh? Saps quin és l'equilibri perfecte entre potència i eficiència o què? Però millor deixa de fer-te preguntes i asseu-te al volant del subhíbrid que no deixa indiferent a ningú. El nou Toyota CHR híbrid. No intentis entendre'l. Atreveix-te a sentir-lo.
8: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
9: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
10: Informa-te'n a UOC.edu.
11: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
12: Recordes el teu primer Corsa?
13: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
12: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua.

0: o a Conquerint Generacions. Més a Opel.es.
1: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Andorra. Flash FM 93.8.
3: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
4: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa el trànsit, destaquem trànsit dens a la Canyalú, a Vinga Salou, en ambdós sentits a la marxa. Pel que fa a la resta de xarxa i a Puigpat, es circula amb fluïdesa. Gestió de moment des del centre nacional del trànsit.
5: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
6: Flash FM. Flash.
2: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.
7: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
8: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
2: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí.

0: És un dels himnes recents del Bad Bunny des de l'àlbum Debí tirar más fotos. La cançó que comparteix títol amb aquest àlbum, eh? Debí tirar más fotos, tota la raó del món. Aquí el Bad Bunny sabia exactament del que estava parlant. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Va, aprofiteu les coses maques de la vida, per favor.
1: Sí, per favor.
0: Ara mateix, les 9:26 minuts, una cosa també molt maca és poder marxar de viatge, eh?
1: Sí, senyor, m'encanta.
0: Avui us regalem, avui també teniu la opció de guanyar una targeta regal de 200 euros. Per vas canviar-la a buscaunxollo.com per fer una escapadeta xula.
1: Oi, que bé.
0: Amb 200 euros de descompte, eh?
1: Oi, poca broma, que bé. Eh? Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-060513 i digueu-nos de què treballeu.
0: Avui us volem conèixer una miqueta i volem saber de què treballa la gent que escolta Flash FM.
2: Buenos días, flasheros.
0: Hola, hola.
2: Pues nada, yo curro estampando coches contra la pared, a ver si los muñecos de dentro sobreviven. Un curro muy terapéutico, la verdad.
0: Qué guapo.
2: Y nada, que soy muy viajero. A ver si cae ese cheque tan chuleta que tenéis por ahí.
0: Ajá.
2: Y nada, un abrazo, chao.
0: Abraçada, tu, que guapo, no? Això
1: estem és... descobrint feines molt interessants.
0: I terapèutic és una bona estona, també.
1: Sí, sí, literal, t'imagina.
3: Bon dia, Flash. Hola. Jo treballo de transportista, en transport de mercancies. I per la tarda estudio la meva vocació, que és tècnica en emergències sanitàries.
0: Ah.
3: Vull portar l'Audimòbil, ja que no, per mi no hi ha res més humà que ajudar i salvar vides.
0: Molt bé, bravo, clar que sí, tio, tota la raó del món, un grande.
1: Sí, senyor.
0: 628-060513, de què treballeu?
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Doncs em dic Sara.
0: Hola, Sara.
4: I treballo a Manresa amb la gestoria al departament laboral.
0: Ah.
4: Portem la part laboral de moltes empreses, contractes, nòmines,
0: collons,
4: altes baixes de seguretat social...
0: Cosa sèria, eh?
1: Sí, sí.
4: Moltes gràcies.
0: A tu.
4: Adéu.
0: Cosa sèria. Doncs vinga, participeu.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: De què treballeu? És la pregunta d'avui. Sortegem aquesta targeta de 200 euros de buscaunxollo.com.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai. Flash FM. Flash FM.

0: de més mà d'obra no han aportat elements que facin modificar la proposta. La qüestió salarial tornarà a tractar-se al CES del mes de novembre. La ministra també confia que la contractació en origen, encara en fase de prova pilot, guanyi impuls amb la quota de temporada. A la Massana, el Comú vol retirar la runa de l'antiga planta d'aigües d'Arinsal abans de l'arribada de la neu i està disposat a avançar els diners necessaris per executar els treballs. El cost estimat se situa entre els 500.000 i els 700.000 euros, tot i que l'import definitiu dependrà del pressupost encarregat per la corporació. Una vegada completada l'actuació, el Comú reclamarà la quantitat avançada a les asseguradores. La retirada de les restes a l'antiga nau embotelladora és una prioritat des de que les instal·lacions van quedar destruïdes per l'incendi del passat 25 de març. Anem a altres temes. La mobilització convocada per Pirineu Viu demà dijous a la Seu d'Urgell per reclamar solucions a la crisi a l'habitatge no preveu tallar l'accés a Andorra. Els organitzadors consideren que una part important de la problemàtica que afecta l'Alt Urgell té l'origen en la situació del Principat. També assenyalen com a causes l'especulació i l'expansió dels apartaments turístics que, segons anuncien, estan reduint l'habitatge disponible per a ús residencial. I anem a Sant Julià i parlem de la Universitat d'Andorra, que vol ampliar l'oferta formativa i millorar les infraestructures per atreure més estudiants a fora del país. El rector de la universitat, Juli Minoves, va anunciar ahir que la institució preveu iniciar el bachelor en Ciències Polítiques i Relacions Internacionals a partir del mes de febrer. L'oferta s'ampliaria al setembre del 2027 amb Psicologia i Història, coincidint amb la disponibilitat dels nous espais de la fàbrica Reig.
1: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: mal. Charlie Black. Aquesta cançó és de fa literalment una dècada, eh? Ara t'has sentit gran aquí, eh? Ah. Sí, senyor, fa 10 anys aquesta cançó. Sona a Flash FM, som al Flash Matí, què tal?
1: De 6 a 11, sona al Flash Matí.
2: Moltíssim. Que fort.
1: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: Vinga, va, que això continua. Gràcies per ser-hi, paciència. Dimecres 7 d'octubre, ara mateix passen 5 minuts de 2:15.

0: Una mica de cremita de vainilla con Coco, Omar Curs, a Flash FM, va. Coco és el títol. Sona un cop més el despertador més musical de tota la ràdio, eh, Gemma Manzanero,
1: sí,
0: què tal?
1: Sí, molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Anem per feina, va, aquí és dimecres 7 d'octubre. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, Jameta i Héctor.
0: Què passa? Hem de parlar d'aquestes pluges. Ahir vam tenir alguna alarma extra a la nit inesperada. Sí. Avui hem de saber alguna cosa o no?
2: Sí, sí, hem de saber coses, però avui no crec que tinguem cap alarma, la veritat. Em sorprendria molt, la veritat.
0: Ja.
2: Ara mateix tenim algunes tempestes dins el mar, però, com he dit, dins el mar, per tant, no ens afectaran. El que sí que tenim ja són els primers xàfecs del dia a punts del Pirineu. De fet, avui començarà a ploure des del Pirineu de Lleida, doncs, fins ben entrada la tarda, movent-se aquestes precipitacions cap al Pirineu de Girona. Afectaran el Pirineu i el Prepirineu, i després també podrem tenir algun ruixat a punts del prelitoral de les comarques de Girona, també de Tarragona, de Girona i Barcelona, i pel que fa a les comarques de Tarragona, algun xàfec també a punts de les Terres de l'Ebre i al litoral de la comarca, sobretot del Tarragonès, a partir del vespre, eh? Avui poca cosa, en principi, jo crec que no tindrem masses tempestes, la veritat. Sí que tenim un avís de perill d'intensitat de pluja, però en el grau més baix. Per tant, avui un dia, en principi, força més tranquil i ja deixaríem enrere les pluges bastant ja de cara a demà, eh? Per tant, últimos coletazos.
0: Molt bé. Home, ara els homes i dones del temps sempre dieu allò de... Sembla ser que, no? A priori,
2: no podem
0: se suposa
2: res,
0: que...
2: No.
0: Perquè aquests dies ja s'ha vist que ara mateix està el temps una miqueta descontrolat, eh?
2: Una mica boig.
1: T'estrompòlic. Sí, sí.
0: Bueno, i tu vas dir també que ja a partir de demà sembla que la cosa es normalitza una miqueta.
2: Sí, i també baixarà una mica la temperatura, per tant, comenceu a agafar jerseis, alguna jaqueteta, perquè
0: canvi
2: aquesta setmana, sí, sí, entrarem al temps de tardor, però de tardor, eh?
1: Però perquè avançar, ja s'hi quedi, ja s'hi quedarà.
2: Primeres nevades al Pirineu.
0: Ep, al lloro, eh?
2: Al lloro, però
0: tu
2: compte l'alta, eh?
0: Escolta.
2: Els 2.000 metres.
0: Ja, però clar. Escolta, va, temperatures d'ara mateix.
2: Mira, anem a Castellà de Nuc al Berguedà amb uns 11 graus, a Torres de Segre al Segrià 17, a Tremp al Pallars Jussà 15 graus i a Anglès a la Selva 16 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins demà.
1: Adéu.
2: Fins demà. Adéu.
3: Si has esmorzat dret a la cuina, empreses i mirant a l'infinit... Aquest és el teu programa, Flash Matí.
0: Anem a canviar una miqueta aquesta cara de son i de mandra que em portes, eh?
1: Vinga.
0: Amb el Quevedo i les antigues Nueva Línia.
1: Les 4!
0: Les 4, exacte. Això és el Golpito.

0: Vigo, les dues artistasses darrere d'una de les cançons que han sigut, que ha sigut de les més escoltades aquest passat estiu, eh? Patitoa, evidentment, estiu en passat, eh? Perquè ara ens explicava el Jan que, déu-n'hi-do, aquestes pluges i la baixada de temperatures del futur pròxim, eh?
1: Exacte, demà mateix ja.
0: Demà mateix. Ui! Petito, a 3 quarts i 3 minuts de 10 ara mateix d'aquest dimecres. Ara mateix, doncs, a Flash FM, moment de fer sonar Bad Bunny. No sabem a Nova York quin temps fan, és bastant igual.
1: Tant de bo seria allà, eh?
0: Si podríem fer una escapadeta.
1: Estaria bé, sí. New York.
0: Però no, cal quedar-se aquí, aixecar el país. Exacte. I currar a saco, tio.
1: Sí, això és cert.
0: Però amb el ritme d'aquest programa. Som al Flash Matí, vinga!

0: despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
2: Bon dia, Flash!
3: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
4: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
5: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
6: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
7: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
10: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Ah, oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
13: Doncs tant com vulgui bussejar.
12: Genial. I quant d'oxigen queda?
13: El que vulgui, també.
12: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
13: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
12: I quants de cetacis?
13: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Vinga tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé!
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a citroen.net.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
19: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
20: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
19: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
21: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
22: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
21: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
22: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
21: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: A Flash FM tenim el poder del ritme.
18: Flash!
1: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa. Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana. Flash FM, el so de la generació urban. Flash Matí,

0: Sí, és el Mike Towers, un cop més a Flash FM. Un anamàs al Flash Matí d'aquest dimecres. Vinga, va, això continua, eh?
1: Sí, senyor.
0: Això continua i us estarem fent companyia fins les 11 del matí. I això va dedicat als runners, les runners motivats, motivades, penya que només correu si al final de la una cursa hi ha menjar.
1: Sí, home.
0: Això passa, vale? No passa res.
1: És que la gula...
0: Bueno, sapigueu que avui també regalem un dorsal per córrer la setena cursa Mercabarna. Si voleu córrer per dins de Mercabarna, el dia 18 d'octubre, que és el diumenge de la setmana vinent, eh? Cursa de 5 o 10 quilòmetres, amb una bossa carregada d'aliments frescos, activitats pels peques i botifarrada o sardinada.
1: Heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos per què voleu fer aquesta cursa.
0: Una cursa solidària. 18 d'octubre, la setena cursa Mercabarna. Si voleu un dorsal, 628-06-0513.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 10. Un nou episodi de pluges s'ha deixat notar a Catalunya i ha provocat noves afectacions a Rodalies. Avui continuen els talls totals o parcials en més d'una desena de línies amb trams que es cobreixen amb transport alternatiu per carretera. Per tot plegat, el sindicat de maquinistes SAMAF s'ha plantat i es nega a circular per la xarxa ferroviària catalana. En una carta asseguren que després de les pluges dels últims dies no poden garantir la seguretat dels usuaris. També en mobilitat, aquest matí continuen les cancel·lacions i els retards en les sortides d'avions a l'aeroport del Prat. A 6:45 s'havien anul·lat almenys 7 vols amb destinacions com Madrid, París o Palma. Ahir ja es van haver de cancel·lar desenes de vols a causa d'una incidència greu a la torre de control de l'aeroport i al vespre no es van poder enlairar ni aterrar cap avió durant molta estona. I Pedro Sánchez ha inclòs els decrets d'habitatge préstecs de fins a 50.000 euros per comprar el primer pis. El Consell de Ministres ha tornat a aprovar els decrets que va tombar el Congrés i que ara haurà de convalidar la Diputació Permanent, on el vot de Junts és irrellevant. Els esports. A motiu comiat de la selecció argentina, Leo Messi, acompanyat de la seva família, l'exdavanter del Barça, s'ha posat per última vegada la samarreta albiceleste. L'Argentina ha guanyat per 3 gols a 0 Benin, on amb dues assistències i un gol de Messi. I en bàsquet, el Joventut de Badalona ha començat amb bon peu la seva participació a la Champions de la FIBA. La penya s'ha estrenat a casa i ha dominat des del principi el partit que ha acabat guanyant per 86-75.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.
5: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Es diu Malatí, la cançó que lidera aquesta setmana la llista de Flash FM, és a dir, el calibre 45. Malatí, Movajo, bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Vinga, Malatí. Som al Flash Matí, ja sabeu, nova hora en marxa, va.
2: Flash Matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Del ritme ens ocupem nosaltres. Sona sí. Ugel, Moving to the Sun.

0: Aquesta és la remescla de la Lola Índigo i el RVCV del tema original de Soul King, anomenat Casanova Remix. Bon dia, va! Amunt, vinga, els que esteu a la carretera, els que havíeu d'agafar el transport públic i us heu llevat amb la Renfe de nou a mig gas, doncs paciència, ànims i de la música, no us preocupeu.
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Nosaltres li posem la banda sonora aquest dimecres 7 d'octubre, 10 i 11 minuts, ara mateix amb la nova cançó del Mike Towers, que es diu Carita Feliz. Bon dia.

Estàs de sort! Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flash Matí. Però no amb tu al llit, eh?

0: Falta una miqueta de 3 en 1, aquell llit. Si suena tanto Carol, Mi cama, el flash matí d'aquest dimecres. Vinga, va. Arriba al Palau Sant Jordi, alloro amb això, si sou amants de l'electrònica, perquè arriba Sintony, els grans himnes de Vici, de David Guetta, de Daft Punk, de la Swedish House Mafia o de Calvin Harris, però amb una orquestra en directe, amb DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. Sintony, a Generation of Dance Music. Espectacular, Teniu entrades, si voleu, a sintonytickets.com. sintonytickets.com. I és que Flash FM en som l'emissora col·laboradora.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
3: My Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un temacle? My Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
4: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
7: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
1: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: Canàries, el Lucho RK, això es diu Aire, un dels cracs d'aquesta setmana a Flash FM. Aire, bon dia, va, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, doncs molt bé.
0: Som al Flash Matí, a l'emissora del ritme Flash FM. Escolta, avui ens hem llevat amb l'anunci, diguéssim, del nou rànquing de la revista mítica DJ Mag, que doncs, fa un rànquing anual dels 100 millors DJs del món.
1: I què passa?
0: Avui ja hem tingut el resultat. Això és una cosa que sempre hem estat seguint aquí a Flash FM. Ah, és històrica, aquesta llista.
1: I és el número 1.
0: Espera't un moment. Aviam, alguna casella que a mi m'ha impactat? Bueno, impactat.
1: T'ha deixat patidifús.
0: The Chainsmokers són 89.
1: Vale.
0: Està malament.
1: Uf.
0: Està, per exemple, Shimza, el que sona aquí amb el Fire, Fire.
1: Valle. Ai, va, di Fire, jo valle.
0: Sí, 75, vale, guai.
1: Està bé, està bé.
0: Tenim Alesso, que també és un mític DJ, home, en aquest cas, al 56.
1: Aquest
0: bueno,
1: sí.
0: Vale. Per exemple, la Swedish House Mafia.
1: On està?
0: Al 34.
1: Ui, ui.
0: 34.
1: Bueno, escolta, m'encanta Swedish House
0: Tenim, per
1: House
0: exemple,
1: Mafia.
0: Steve Aoki.
1: També.
0: Al 18.
1: Aquest l'he vist en directe, tu.
0: Calvin Harris. A l'11.
1: Ui, m'encanta.
0: Armin van Buuren, al 7.
1: Vale.
0: Vale.
1: Ui, ui, ui.
0: Llavors, fem el top 5.
1: Vinga, va.
0: Número 5.
1: 5.
0: Dimitri Vegas i Like Mike. Vale.
1: La. Per aquesta cançó, segur,
0: El número 4, Alok, que és un brasiler que aquí va sonar amb alguna cançó, però va passar una miqueta desapercebut, però està el número 4.
1: El número 4, Déu-n'hi-do.
0: El número 3, Ànima.
1: Oh, l'he vist també! Ostres,
0: Ànima,
1: que fort!
0: Ànima, que és aquest que ara s'ha fet doncs, molt famós per les festes aquestes de techno.
1: Sí, el Tecnete.
0: Número 2, Martin Garrix.
1: Perfecte.
0: De nou, el número 1, el millor DJ del món, segons la revista DJ Mag, torna a ser David Guetta. David Guetta torna a estar d'enhorabona i és que ha tornat a ser el número 1 del món.
1: Vinga. Olé, és que ho és.
0: El DJ número 1 del món,
1: Exacte, de fet, feia 15 anys va guanyar la seva primera posició
0: ja
1: en aquesta revista.
0: Heavy, eh?
1: Sí.
0: 15 anys després torna. Bueno, ja ho havia. Crec que l'any passat ja ho era, també.
1: Sí,
0: o sigui,
1: sí,
0: aquest
1: sí,
0: any però repeteix.
1: Però vull dir que fa 15 anys va ser la primera vegada.
0: Que guapo, eh?
1: Fort. Va guanyar el 2011, 2020, 2021, 2023 i 2025 i 2026.
0: Que guapo, eh?
1: Fort, eh?
0: Bueno, vinga, va, això continua en aquest cas. Quedem-nos amb una de les últimes cançons, precisament, dels números 5, Dimitri Vegas, Like Mike.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Amb aquesta i tant que us despertareu. It's that.

Quan despertes tu, o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.

0: I avui us estem també donant l'oportunitat a que guanyeu una targeta regal de 200 euros per canviar, per bascanviar-los a buscaunxollo.com. De seguida repassem respostes de la pregunta d'avui, que també de seguida us recordem, vale?
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Aquí ja veieu, regals, bon rotllo, música de la bona també. No està mal, no?, com a fórmula matinal. Està guai per començar aquest dimecres. 2:15, sona Jamaican Bam Bam. Som-hi.

0: La Bizzota, la Karol G, amb Rusowski i amb Judelín, que és aquesta artista d'Espanya que és doncs, una de les més triomfadores ara mateix a tot el món, evidentment.
1: Doncs sí, està gupeta.
0: Amb aquesta cançó, Baby, uau, Baby, uau, el Flash Matí. És dimecres 7 del 10, 7 d'octubre, i avui també tenim en marxa el concurs aquest perquè algú s'emporti una targeta regal valorada en 200 euros per viatjar amb algun dels xollos que teniu a buscounxollo.com. Buscounxollo.com. Si no sabeu de què va el tema, entreu i t'afanegeu una miqueta, ja veuràs com voldràs participar.
1: I tant, us faran les dents llargues. I què heu de fer per participar? Molt senzill, enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i dir-nos de què treballeu.
0: Exacte, fàcil. Simplement això. Volem conèixer-vos una miqueta més. Va. Sí, sí.
2: Hola, bon dia. Pues jo estic una botiga, treballo en una botiga, i és molt guai perquè porto l'apartat de compres i decidixo què vull introduir, quins productes m'agraden. Bueno, és algo divertit i al final no és sempre el mateix, és com a molt dinàmic.
0: Que guai, quina és la botiga
2: Gràcies.
0: Aquesta?
1: Clar, clar, volem saber.
0: Ja estem tafaners, però fins a un altre nivell, eh? Volem saber-ho tot avui, eh?
1: Som uns marucos.
0: Va, 628-06-0513, hola.
3: Hola, Flash. Doncs jo em dic Raquel.
0: Hola, Raquel.
3: I sóc autònoma, tinc una finca de medicina estètica i cirurgia al Masnou. I res, com us ho podeu imaginar, ens aniria molt bé aquesta targeta regal, perquè ja sabeu com estem de putejat els autònoms en aquest país.
1: Literal.
3: I a més, el meu marit i jo hem fet 2 anys de casats i hem de ser pares. O sigui que seria un regal estupendo.
0: Que guapo, no?
3: Doncs res, que tingueu molt bon dia.
0: Gràcies i enhorabona.
1: Bravo, bravo.
0: Bé, bé,
1: que visca l'amor.
0: Per la criatura i per l'anell, ole.
4: Hola, bon dia, flexeros.
0: Què tal?
4: Me diuen Pepe, treballo de manteniment
0: Pepe.
4: A l'Ajuntament de Tortosa i estos 200 eurets m'anirien perfectes, perquè el 16 d'octubre és el cumpleaños del meu company de feina,
0: fa
4: 65 anys.
0: Que guai.
4: I me l'emportaria a dinar.
0: Toma ja.
1: A dinar.
4: Que tingueu un bon dia.
0: Bueno, no estarien 200 euros per dinar, vale?
1: Clar, clar.
0: Per bescanviar-lo en algun dels xollos de buscounxollo.com. Però felicitem el teu company, Pepe.
1: Sí, sí,
0: clar que
1: sí, sí, pels 65 anys.
0: Només faltaria.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Va, volem saber simplement això, de què treballeu.
5: Flash Matí. També a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: Del ritme ens ocupem nosaltres. Les lleganyes són totes vostres, si voleu.
1: Quin fàstic.
0: La Shakira sona per aquí. Vinga, amb Burna Boy.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa-hi i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en buscaunxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creua Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes.

Aquest és el Cano, es diu Se pone las Nike i sona a Flash FM. Un cop més, el Flash Matí, va, d'aquest dimecres. Estem a 7 d'octubre i això encara continua. Estem de recta final d'aquesta edició en la qual encara havíem de fer sonar aquesta, evidentment, el Turizo, la del pendejo. Otra.

0: aquest és el BL, no tiene sentido, és el títol d'aquesta cançó, amb la qual tanquem el flash matí. Gemma Manzanero, què passa? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Això ja està fet, eh?
0: Armand Maravalle, què passa, tio?
2: Bon dia i puta Renfe.
0: Sí, sí, correcte, correcte. Com a filosofia, de vida.
2: I ja està, ja està. M'ho havia de treure de dins.
1: Ja està, ja està.
0: Tu pateixes també aquestes
2: per
0: coses?
2: Per sort, clar, no he vingut clar. En bus i el bus com a mínim funciona.
1: Llavors però t'has cagat perquè sí.
2: Penso en tota la gent que això està patint a aquesta hora i que porta patint des de primera hora del matí.
0: Sí, és com tenir un pis i queixar-te dels lloguers si ja no pagues lloguers.
1: Doncs em sembla bé perquè saps que la situació està molt malament.
0: Vale, doncs per l'Armand que es posa la pell de la gent que pateix les rondes de Rodalia.
1: Per això els preus dels pisos i del lloguer, sisplau.
0: No cal entrar en aquest tema tampoc ara,
1: són
0: no, tio?
1: Persones.
2: I els trens que vagin, si pot ser, si pot ser.
0: Mare de Déu. Vale, els pitos, tu, que són les 11, demà tornem amb més Flash Matí a partir de les 6 del matí. Aquí serem. Fins demà, va!
1: Adéu, adéu!
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: no sé qui, dime no sé quantos, molta gent per aquí ficats. Són el Clarent i l'Omar Kurtz parlant d'aquests ullets que els embruixen i que els fan parar bojos, la veritat. Es diu Ojos Brujos, és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM per començar nova hora de ritme. Què tal, família, com esteu? Vinga, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. Anem per feina, clar que sí. L'Héctor i la Gemma ja han abandonat l'estudi de Flash FM aquí al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona, on, per cert, ja fa una estona que ha sortit el sol, per favor, ja tocava. Crec que feia com 3 setmanes que no veia el sol sortir. Ai, que bé, que bé, que bé.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estem, fins a les 4 de la tarda amb vosaltres, 5 horetes de ritme per endavant, en aquest dimecres 7 d'octubre del 2026. Després del Flash Matí em quedo jo amb vosaltres. De quina hora tindrem la Noel Doblea, tindrem la Batial, la Karol G... Bueno, això ja vindrà. De moment els anotar amb aquesta fantàstica. Es diu Talk to You.

Aquesta és de quan l'Anuel AA estava al seu prime, eh? Com els agrada dir als xavals de TikTok d'avui en dia. Això va ser un palo histórico del boricua, del portorriqueny. Amanece sonant a Flash FM, ja fa 8 anyets d'això, déu-n'hi-do. Molt bé, noi. Vinga, va, seguim amb el reggaeton. Ens quedem amb la Batgial ara des de casa, amb Chencho Corleone. Boníssima aquesta. Es diu Choque, l'escoltes a Flash.

poder del ritme. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en buscaunxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creua Europa. Així que ja ho saps, orelles.

0: colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
0: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
7: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Aquesta ha sigut, sens dubte, la cançó de l'estiu 2026, La Graciosa del Quevedo amb l'Elvis Crespo, eh? Té un cor molt exclusiu. El Quevedo diu que en ese corazón hay poquita gente como en La Graciosa. Si ho busques, a l'illot de La Graciosa hi caben unes 700 persones, uns 700 habitants, que per cert són els gracioseros i gracioseres, que és com se li, és el gentilici de La Graciosa. No es diuen graciosos ni gracioses. Hi haurà algun que serà més graciós? Hi haurà algun que menys, segur. Com a tot arreu, clar que sí. Vinga, va, que queden 6 per arribar a quarts de 12. És moment de comptar amb una altra de les figures aquí a Flash FM. Del Quevedo passem... Flash! Al Bad Bunny i al seu baile inolvidable.

És el Maluma, un tio que aquests dies també està obrint portades amb la seva nova col·laboració al costat de la Shakira, que per cert ja també sona per aquí per Flash FM, que es diu Agua. Aquesta ens hem de remuntar fins al 2017. Mira, ens enviava un petonet i tot, eh? Que maco, que maco. El papi Juancho, el Maluma. Aquesta es deia Felices los cuatro. Ja passant de quarts de 12 en aquest matí, que s'ha quedat força assolellat, com a mínim aquí a la ciutat. Tu, després allà on sigueu, no sé. Flash. Va, ens quedem amb aquesta nova versió del Camins. Sona el Sopa de Cabra amb la Su i el Món DJ.

2, 3. Aquesta era la veu del J Balvin amb un dels seus temes més mítics de sempre, des del 2015, 11 anys ja. D'aquest 15, si necessites reggaeton, dale, dale. Dale, don, dale. Vinga, va, dale, que tenim ja el Quevedo esperant-nos al costat de la nova línia des del Baifo. Quin discasso, per favor. Flash. Aquesta es diu Al Golpito. Mm-hmm.

Va, doncs, aviam quan compleix la seva promesa al Bad Bunny i ens porta a tots cap a PR, cap a Puerto Rico, tu. Que rico lo vamos a pasar, diu ell. Ah, jo, per mi, encantat. Aviam quan ens hi porta, tu. Sona això a Flash FM, clar que sí. Passant ja de 3 quarts de 12, és moment de seguir a PR amb el Mora i el C. Tangana. Aquest estiu droga, l'escoltes a Flash.

Vinga, va, una mica de ritme, cortesia de la Noel Doble en aquest dimecres. Aquí, en aquest país de pandereta, de vegades, si us sembla això, eh? Els trens no funcionen, però com a mínim funciona el ritme de Flash FM. Sonava el manual aquí a Flash, apropant-nos a les 12. I arribarem també quedant-nos a Puerto Rico amb un dels tios més en forma de la nova escola, de reggaeton d'allà. És l'Omar Kurz, amb aquesta més tranquil·leta. Es diu Coco.

0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie, maladie. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. T'étais là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé.
1: Aquest any a França aquest artista ha rebut diverses nominacions, nominacions per artista revelació, Ho està patant, s'ha fet descobrir per tot el món el Movejo. Un raper hip-hopero del nord de França amb origen al Congo, que aquest any ens ha regalat diverses cançons molt xules. Aquesta, la més important de totes, es diu Maladí i obre nova hora de ritme aquí a Flash FM, perquè és el nostre número 1. Fixa't quines coses, tu. This is Flash FM. Setmanes i setmanes pujant a la nostra llista el calibre 45. I ha acabat arribant a dalt de tot. Molt bé. Passen 3 minutets de les 12, ja passem del migdia aquí a La Camana. Què tal, família? Com esteu? Espero que millor que els altres dies. Si heu d'agafar la Renfe, els trens, ànims i escalf.
2: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sempre ens quedarà el ritme, sobretot aquí a Flash FM, que és la nostra especialitat. Anem cap a les Canàries amb el Lucho RK. Aquesta també és boníssima. Es diu Aire. Aire.

Són el Quevedo i el De La Osa ensenyant-nos el més profund dels seus sentiments, eh? Aquesta és de les més tristes i nostàlgiques que et posem aquí al Poder del Ritme. Keep loving, eh? Encara t'estimo. I'm still loving you. Fixa't, es diu així, still loving. Te la posem quan passen 10 de les 12. Seguim amb el rotllo tranquil·let, batxatero en la propera estoneta. Més que res perquè tenim ja la banda escalfant els Figaflaues amb el Mossego. Una mica de batxateta catalana. Abans, Elena Rose i Manuel Turizo amb aquest tema també romanticot. Es diu La Setmana.

0: 8.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flash FM Andorra.

Aquest és el costat més urbà del pop nacional, l'Anna Mena i la Lola Índigo, dues autèntiques divas, per favor. O sigui, em sembla que és la primera vegada que fan un tema juntes. I jo, per mi, que em facin un... Cada pocs mesos, un mes d'aquests, tu. Escolta, fantàstic, el Petito a sonant a Flash. Mira com riuen, mira que bé que s'ho passen. Són ADN Flash 100%, igual que la següent, BL i Westcol, ja preparats. Flash. Aquí a la Camana, amb la plena, W Sound 05.

0: té tota la raó, el cantant mora aquí, eh? Ja està salint el sol. De fet, estem flipant una mica, perquè com a mínim aquí a la ciutat de Barcelona ja fa una estoneta que llueix el sol, i això feia dies i dies i dies que no passava, ja? Semblava que estàvem vivint, jo què sé, a Glasgow o a Birmingham, tu. Ja per fi una mica de solet, tu. Escolta. Aquesta es diu Aurora, sonant a Flash. La va fer molt al costat de Della Rose, d'aquí no res. Becky G i Bad Bunny amb un tamarro com és el Mayores. Però abans... Flash. Juan Magán i Omar Montes amb la nova versió de la Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Por amor nadie se muere, diu el Mike Towers aquí al costat de Benny Blanco amb aquest tema que es diu Degenere. Són 2:15 d'una del migdia. Obriu les orelles, que us he d'explicar un planasso, i és que arriba al Palau Sant Jordi Symphony. Els grans himnes de gent com l'Avicii, el David Guetta, el Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris amb orquestra en directe. DJs, vocalistes i un espectacle visual brutal. El 21 d'octubre a Barcelona, Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com, vale? Que ho sapigueu. Flash FM en som emissora col·laboradora. D'aquí no res, el Jamaica amb Bam Bam, abans el Baby Wow.

Todo el mundo con la mano para arriba, va, sobe, ¿qué diu? No podia faltar ell en un matí com aquest. És el Pitbull, Mr. Worldwide, des de l'any 2012, al costat de Papayo, fent aquesta que es diu Echa palla, sonant a Flash FM. Per cert, el Pitbull, al tanto que aquesta setmana publica nou disc. Es diu Bitcoin i és el 14è àlbum d'estudi del Pitbull. Flipes. Mai passa de moda, tu. M'encanta el Pitbull. Vinga, va, passem cap a Xile amb el Kid Voodoo. Aquesta es diu Me Mareo. Me Mareo.

del trio de colombians, el Sebastián Yatra, el Manuel Turizo i el BL, fent això que es deia Vagabundo. Ho escoltes a Flash FM, on si no. Va, que ens apropem a la una. I ho fem amb el Quevedo, que no vol marxar de les Canàries. Normal, com es nota que allà no tenen la Renfe.

0: Ojos Brujos, Me Miró, i a partir de llavors tot malament, tu. Són el Clarent i l'Omar Kurz, des del nou àlbum del primer del Clarent, que l'ha estrenat aquest passat divendres. És el seu primer disco que treu. Es diu No passa nada, hombre. Inclou col·laboracions amb penya, doncs, com aquesta amb l'Omar Kurz. També està per allà el Quevedo, el Mora o De La Rose. Per tant, val molt la pena, si el voleu escoltar, està ja a totes les plataformes. Aquí et posem el bo i més destacat d'aquest àlbum, aquest Ojos Brujos, que de fet és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. This is Flash FM. I és per això que l'hem fet servir per inaugurar nova hora de ritme mentre el sol llueix. I això és una cosa que vull destacar perquè aquests últims dies no s'ha vist gaire, la veritat. Els ànims van cap amunt i el ritme que no para, tu. Vinga, som-hi.
1: Flash, en directe a Flash FM. Armand Maravalle.
0: Va, que m'ha quedat més o menys poètic i tot això. Va, tenim-li a l'Ugel preparat des de França amb el seu Moving to the Sun.

Ells teniu aquest parell, el RVFV i l'Skinny Flag, el Rels 20. Aquí demostrant que les seves veus, juntes en un mateix tema, doncs combinen perfectament. Aquesta es deia Miluz. Va ser bastant hit, això, la veritat. D'aquí no res tindrem Marshmallow i Manuel Turizo sonant a la camana, però primer anem cap a Puerto Rico. Flash. Des de l'àlbum Debí tirar-me's fotos ens espera el Bad Bunny. Carai, tu, quina contundència. Es diu EO. EO.

poder del ritme. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa-hi i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en buscaunxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creua Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
3: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
4: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
3: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
4: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
5: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mor Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a morassegurances.ad.

Sonant a Flash, els Anotter, aquest parell d'holandesos que porten molts anys dedicant-se al house, dedicant-se a l'electrònica, i que aquest estiu s'han convertit més mainstreams, gràcies sobretot a aquest tema que es diu Talk to You. Amb ell i alguna cosa més, d'aquí 5 minuts arribarem a quarts de dues. Escoltes Flash FM, tindrem Fate, Alejo i Robi. D'aquí no res amb el Panticito, abans Jay Wheeler i Omar Kurz amb la versió remix, la versió premium del De Lejitos.

Discutiblement aquesta és la millor cançó que han fet junts el Rau Alejandro i el Bad Bunny, aquí fardant una mica de que si volen s'enduen a la que vulguin. I després ja que passi el que hagi de passar, ells sabran, ells sabran. No és cosa nostra. Es diu Què passaria? L'escoltes aquí a Flash FM, El poder del ritme. Vinga, va, seguim amb autèntiques llegendes de la música urbana. Són el Bizarrap des d'Argentina i el Daddy Yankee des de Puerto Rico. Junts van fer la sessió número 0.

una de les cançons més famoses de tota la carrera del Nicky Jam, una d'aquelles que el va ajudar a cimentar-se, a postular-se com una gran figura dins de l'escena. Per favor, quin autèntic mite, el tio. Hasta l'amanecer, sonant a Flash. Va, de Tamasso en Tamasso. Tornem al Baifo, tornem al Quevedo, amb les nova línies. Ja preparats, tots? Aquí això es diu El Golpito. El Golpito.

Una mica de festa amb el segell argentí. És el Lucra i BM amb la Morocha. Segur que aquesta matinada ha sonat molt per allà, amb aquest comiat que han fet bastant guapo amb la selecció del Messi, que ja jugava el seu últim partit i això ha donat la volta al món. Ha sigut bastant històric, la veritat. Jugaven contra Benin. Que si em dius que els hi tuve el mapa, la veritat no sé on està. Vinga, va, una novetat de les xules aquí a Flash FM, la nova de Maluma i Shakira. Han fet una batxeta deliciosa que es diu Agua.

0: Voy buscando una lady como tú la quiero así.
1: A mi el que sempre m'ha cridat més l'atenció d'aquesta cançó és que el Manuel Turizo tenia... és que el tio és del 2000 i això és del 2017. Per tant, tenia 16, 17 anys, si és que els havia fet. Xavalent, un iogurit, per favor, una lady como tú. Sí que pensa, sí. Sonam una Flash FM amb el poder del ritme, pràcticament arribant a les dues del migdia. Comença a haver-hi gana, ja. Aïssa, RVFV, per tancar l'hora amb el Muchacha.

0: HFM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla aquí en Barceló. El cap de govern Xavier Espot preveu que la llei destinada a permetre la despenalització de l'avortament pugui arribar al Consell General aquest mateix mes d'octubre. Espot explicava ahir que s'estan acabant de concretar els últims detalls d'una proposta que considera satisfactòria per totes les parts. El cap de govern es mostrava convençut que aquest canvi en els drets de les dones podria materialitzar-se abans que acabi la legislatura. Parlem del preu mitjà dels pisos de lloguer a Andorra, que ha tornat a situar-se per sobre dels 3.000 euros mensuals durant el tercer trimestre del 2026. Segons les dades de la plataforma Pisos.ad, entre l'1 de juny i el 30 de setembre, la mitjana ha estat a 3.050 euros, un 7,7% més que els 2.800 del trimestre anterior. Andorra la Vella presenta el preu mitjà més elevat, amb 3.300 euros, mentre que Ordino i Encamp registren els imports més baixos, amb 1.700 i 1.758 euros, respectivament. I mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha obert la convocatòria per optar als habitatges de la Font de Ferro, a Aixovall. S'ofereixen 10 pisos amb superfícies d'entre 45,65 i 49,62 metres quadrats i lloguers inicials que van dels 435 als 474 euros mensuals, segons dimensions de cada habitatge. La convocatòria també inclou un pis adaptat de 67,16 metres quadrats a la planta baixa amb una renda inicial de 642 euros al mes. I a la Massana, el Comú ha tret a informació pública el projecte del mirador astronòmic de l'Alt de la Capa. Serà a partir de demà i durant un mes que es podrà consultar la documentació del projecte constructiu, l'informe previ d'impacte ambiental pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat i l'estudi d'impacte ambiental elaborat per una empresa independent. La corporació recollirà les possibles aportacions tècniques que es puguin incorporar al projecte i recorda que l'emplaçament es troba dins el domini esquiable d'Arinsal i ha estat escollit a partir de l'estudi d'alternatives requerit per la normativa d'avaluació ambiental. I a la mateixa Massana, la reforma de la plaça de les Fontetes tindrà un cost aproximat de 2,2 milions d'euros, a mig inclòs. L'actuació ha de permetre renovar la impermeabilització i garantir l'estanquitat del forjat estructural de l'aparcament situat a sota. El projecte també reorganitzarà la plaça en 5 zones diferenciades, segons els usos previstos, amb espais com un parc infantil, un escenari i una zona enjardinada.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: 8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, afterwork amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash FM Andorra 93.8.

Aquesta era el Technomix, la versió canyera que va fer el productor alemany Bennett de la banda sonora original de la pel·lícula Los Chicos del Coro. Clarament, si tu escoltes la... si tu veus la pel·lícula, no hi ha cap moment que surti aquesta versió, perquè si no, clar, allà els xavals, els pobres orfes de l'orfenat, estarien muntant raves allà al coro i tal, allà... T'imagines? Jo m'hagués mirat amb més interès la pel·lícula si fos així. Los Chicos del Coro, con Bennett. Sí, bueno, quin perill, quin perill, tu. Va, que passem de quarts de tres aquí a Flash. Tornem una mica a lo nostre, ja és la nostra especialitat, una mica de ritme que més caribenyo. D'aquí no res tindrem el Fantasies del Rau Alejandro i el Farruko. Abans aquesta batxata del Romeo Santos.

És la Shakira, una de les veus més importants de la música a nivell internacional l'última dècada, i a més una tia que està en boca de tothom aquests dies perquè ha muntat la seva residència a Madrid, on ha creat una mica una mena de la seva pròpia ciutat, Ciudad Shakira, on ha fet un fotimer de concerts i on, per cert, ja va anunciar fa uns dies que faria un últim gran concert amb els seus amics, sense revelar més coses, i ara ja comencem a saber que estarà acompanyada, això serà el dilluns 12, que és festiu, hi haurà el Maluma, hi haurà el BL acompanyant-la, també el Dani Martín, el del Cantó del Loco, i alguna sorpresa més que encara no s'ha revelat. Això serà dilluns. Per cert, les entrades em sembla que ja han sortit ahir o avui, per tant, busqueu. Si ho busqueu, ho trobareu. Tampoc és tan complicat. Però, bueno, en qualsevol cas, ens alegrem de l'èxit de la Shakira Mebarak, sonant aquí a Flash FM, apropant-nos a les 3. Flash. Anem amb una compatriota seva, la també colombiana Karol G, al costat dels espanyols Judeline i Rosowski. Boníssim, aquest Baby Wow.

Che, pibe, dale, miénteme, va, dale, haz lo que tú quieras conmigo. Era el que ens deien la Tini Stossel, la Maria Becerra, una mica de RKT, reggaeton argentí, això es deia miénteme, fa 5 anyets que va sortir. Te la posem aquí a Flash. Quan queden res, 9 minutets per arribar a les 3 de la tarda. Mare meva, ui, jo sense dinar encara, mare meva, tu, por favor. Flash. Va, que el Bad Bunny ens porta cap a Nova York. Per cert, el Bad Bunny, ara ens ho preguntem, encara està solter o ha tornat amb la Gabriela? Se l'ha vist, es veu, amb la Sabrina Carpenter, però no saben si és per un tema més d'allò o que si tenen una cançó junts preparada i tal. Bueno, si sabem alguna cosa, ja us l'explicarem per aquí. Sí.

Bona col·laba aquesta. Diria que és la primera i la única vegada que han fet un tema junts el Quevedo i la Lola Índigo, però per mi que repeteixin perquè els hi va quedar fantàstic aquest. El Tonto. Apropant-nos a les 3 de la tarda, arribarem en 3 minutets, eh? Si no us heu perdut qualsevol contingut aquí a Flash FM, ja sabeu, a més, que podeu recuperar tots els programes a la nostra pàgina web, flashfm.cat/podcast. Allà trobareu tot, tot, tot. Per si voleu escoltar-nos 24/7, 365, amb cançons tan xules com aquestes. És la Shakira al costat del Burna Boy i el seu Dai Dai.

0: El mega crack de la setmana d'aquests dies aquí a Flash FM es diu Ojos Brujos, tal firmen des de Puerto Rico. Aquest duet format per el Clarent i el Omar Kurtz, dos tios molt en forma, segurament els més en forma, de la nova fornada, la nova escola de reggaeton a l'illa, que va veure néixer el gènere, i amb el qual comencem nova hora. This is Flash FM. Sí, senyor, sí, senyora, this is Flash FM. Passen 4 minutets de les 3 de la tarda i aquí comencem ja els últims 60 minuts que passarem junts, perquè ja sabeu que a les 4 de la tarda em foten fora, bueno, em fot fora el Sergi Domènech, el jefe d'equipo, que us durà l'interactuar, vale?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: En la propera estoneta tindrem una mica de Sebastián Yatra i Mike Towers, els Flashy i els 31 Fam, o també aquesta, un altre duet, en aquest cas 100% femení, format per l'Anna Mena i la Lola Índigo des d'Andalusia, amb el Petit Oa.

Sí, senyor, eh? Aquests dos formaven millor parella que Ramon i Cajal, o que Dupont i Dupont, o que Lamine i Amal. Són el Sebastián Yatra i el Mike Towers, que fa 5 anyets van fer això junts. Un tema que va explotar quan va sortir i que de tant en tant ve bastant de gust recuperar aquí al Poder del Ritme de Flash FM. Sí, senyor, sí, senyor. Passen 11 de les 3 de la tarda. D'aquí no res, Rauw Alejandro i Bizarrap amb el seu Baby Hello, fusió d'Urbana amb electrònica, una mica semblant al que han fet els Flashy amb els 31 Fam.

0: el poder del ritme.
1: Es que perdo, he perdut el nord.
2: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
1: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
2: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Després d'un pli únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
2: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
4: Del 9 a l'11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
2: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
4: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
8: Flash, flash, flash,
7: flash. Flash FM. Flash.

0: Aquí el teniu, el nostre Juan Palomo particular. Ell se lo guisa, ell se lo goza. Va dir, escolta, aquí ningú fa el disco de l'any, doncs ja el faig jo. Jo me lo guiso, ja me lo gozo. Ja ho heu sentit. És el Quevedo des de les Canàries amb la nova línia.
1: Vale.
0: Vale, perfecte. Aquesta es deia El Golpito. Pràcticament ens situa ja a quarts de 4 de la tarda d'aquest dimecres, assolellat ja per fi. Flash. És moment de baixar una mica de revolucions aquí a Flash amb la Helena Rose i el Manuel Turizo. Aquesta ja la coneixes, es diu La Semana. La Semana.

Va, de cop i volta aquí, a Flash FM, en un obri tancar d'ulls, ens hem plantat de nou a ple estiu, tu. Mica de platgeta, sona el disco Oasis, que van treure junts el J Balvin i el Bad Bunny. Aquesta es deia Què pretendes. Boníssima, eh? Bones vibres que ens ha transmès aquesta. D'última estoneta del poder del ritme, abans no comenci a les 4, l'Interactua. Amb el Sergi Domènech, que s'aproparà per aquí, ja en qualsevol moment em fot fora de l'estudi, i jo encara en queden unes quantes, totes bones.

N'hi do l'estil del Darel, el cantant aquí per aquí sota, fotent uou, i aquestes coses, eh? Here we go, ratatata! S'ho van passar bé segur a l'estudi, aquest parell gravant-la. El tema del Sech, que es deia Otro Trago, des de... Això era l'època daurada del reggaeton, 2019, eh? Molt bé, tu, aquest parell els deixem enrere i ens centrem en un altre, una mica més electrònic i més actual, també. Parlo de dos holandesos que fa molts anys que es dediquen ja a treure música house. Amb una mica de tons vuitanteros, tons funkies, una mica psicodèlics fins i tot. Es diuen Another i aquesta cançó, Talk to You, sona a Flash.

parell, eh? Hi ha moltes coses que podríem considerar autèntics pecats. Pecats capitals. A ells els sembla un pecao que hayas passat una noche, com ho diu això? Bueno, que has dormit sola i que és un pecao. Són el Manuel Turizo i el Capo, passant-se pel poder del ritme. Aquí a Flash FM, a la Camana. Queden 9 minutets per arribar a les 4 i comenci l'Interactua. Abans, la nova de Mike Towers. Què et sembla? Es diu Carita Feliz. Te mira.

0: Aquí teníeu per aquí el Daddy Yankee, versionant aquesta cançó original del raper Snow. Així ens ho prenem avui, aquí dimecres, a Flash, una mica de con calma, però con ritmo, també, amb el poder del ritme. Saps, allò una mica de... sin prisa, però sin pausa. Anem fent, mitja setmana ja colla avall. Demà serà dijous, ja, l'endemà divendres. Una mica de festeta, família, vinga. This is Flash FM. Han sonat els pitos que indiquen que jo me'n vaig acomiadant de vosaltres. Ha sigut 5 hores que s'han passat volant. No patiu, que us deixo amb la millor companyia, amb la del Sergi Domena. Ell, demaneu-li el que sigui, que us posarà tot el que li demaneu a l'Interactua. A passeu!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Com esteu, família? Bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8, una tarda més. Com sempre, aquí a Flash FM sona Lucho RK i aquesta molt bona cançó, que és Delicatessen, es diu Aire.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo.

0: s'ha coronat amb aquesta molt bona cançó, es diu concretament Aire, la coneixeu perfectament, és un tema ideal per posar en marxa una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM des d'ara i fins a les 8, com veus, comentava fa una estona. Maravall i marxa, salutacions d'en Domènec. Què tal? Com esteu? Com ho porteu, família? Tarda aquesta del dimecres, 7 d'octubre, concretament, eh? Podeu començar a demanar i dedicar 628-060513 entre tots els missatges que un cop més demanin dediquin cançons. Al llarg d'aquesta tarda tinc per vosaltres alguna que altra samarreta del marxandatge de Flash FM i, a més, aquesta setmana regalem entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest del 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc, Barcelona. Més de 400 punts de joc, espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs retro. La flor i nata del bo i millor dels videojocs mundials a Barcelona. Per anar-hi, ja saps, 628-060513, 628-060513, i al final del programa sabràs si has guanyat aquestes entrades dobles que tinc per alguns de vosaltres. No per tothom, que ja m'agradaria, perquè sé que aquest tipus de rotllos agrada més que un tonto un llapis, eh? Puja el nivell amb Saga Barcelona Game Fest i Flash FM. Salutacions, com veus, deia, de tots aquells especialment que estan a l'altra banda sent partícips de la nostra crida. El cas, per exemple, d'aquest bon amic.
1: Bona tarda, Flasheros.
0: Hola.
1: Us voldria demanar la cançó de Baby Wow de Karol G. Li dedico la cançó a la meva mare, que està aquí amb el cotxe anant cap a l'entreno. Adéu.
0: Adéu, maco. Bona tarda. Pato per tu, una altra pala mamutxi.

0: Escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
2: No és només un reality.
3: A què hem vingut aquí?
4: A guanyar!
2: Tampoc una cursa més. És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
5: Vaig al límit amb tu.
6: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
7: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
10: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
11: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
12: Segur que no n'hi ha per tant.
13: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miki Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian... Perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera.
16: Andorra. Flash FM. 93.8.
17: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
18: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
19: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
18: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
19: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
18: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
20: La música que t'agrada sona...
21: Flash!
20: Flash FM!

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: La graciosa ha caigut en gràcia, eh? Evidentment, Quevedo ha fet l'agost amb aquesta cançó que sona amb molta intensitat dins del seu últim disc, el Baifo.
2: Hola, Frase Faema, som la Gala i la Mar i ens agradaria que ens posessis la cançó de La Graciosa de Quevedo.
1: Molt bé.
2: Molts petons, gràcies.
1: Molts petons, no us mereixen, per favor, a vosaltres per la vostra simpatia i presència aquí a l'Interactuar de Flash FM. A través d'aquest missatge ha arribat al WhatsApp de, que tots espero que heu memoritzat el vostre telèfon mòbil, si no us el recordo una vegada més.
3: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
1: I tantes com faci falta, eh? Diuen, hola, Sergi, soy la Paula. A ver si me puedes poner Máquina Time, la canción ideal para ir de camino al gym y subir la energía. Muchísimas gracias. Doncs sí, efectivament, vindria a ser ideal per això i moltes altres coses, però per això potser més.

0: Soc el David, des de Manresa. M'agradaria escoltar la cançó de RVFV i companyia, Muchacha, i apuntant pel sorteig a les entrades per anar al Saló del Videojoc, i així faré una escapadeta amb el meu fill Arnau, perquè tots dos som molt fans dels e-sports.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu pel teu missatge cap a Manresa, doncs, com bé dius, RVFV i Sia, companyia. Aixa i Krimli són concretament la resta de team que ha fet possible aquesta cançó, Muchacha, Muchacha Bonita. 3 minuts per 3 en punt de 6. Hola.
2: Hola, Pachacama. Estem aquí al cotxe amb el meu pare.
0: Mira. Hola.
2: Bueno, pues, volíem posar la cançó de Superestrella, sisplau. Va, ara l'escoltarem a la ràdio.
0: Ara. Sí.
2: Adéu. Va.
0: Aquí està Aitana, sonant a la ràdio, a Flash FM concretament, i a l'Interactua.

una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.

Esmeralda, acabo de salir de trabajar y me gustaría que pongan la canción La Plena de Belle o Beyond the Drums. Y de pasadita, digo, a ver si tengo suerte, me tocan las entradas para ir al Salón del Videojuego. Muchas gracias. Entrades que regalarem a través de tots els missatges que s'interessin, com és el teu cas, abans d'acabar el programa d'avui, abans, per tant, d'arribar a les 8. Moltes gràcies, La Plena. Aquesta cançó que no s'esgota, que té combustible per estona i que encara sona i ressona tant o més que el primer dia. Hola, Sergi, soy Sandra, desde Rubí. Me gustaría que pusieras atención, ¿eh? Una noche en Medellín. Gracias, un saludo para todos los flasheros. Cris MJ. Sembla que no, però és del 22, van uns quants anys ja, eh? Han ballit força bé aquesta cançó.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella? És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash.
0: Flash FM. Són les 5.

0: Claro, que aclaren, està imparable. Ojos Brujos és al llarg de tota aquesta setmana un tema importantíssim de la nostra programació. És el Mega Crack, però ja va a punt de Carmel amb un altre encarat de tornar a ser-ho. En aquest cas, amb aquesta col·laboració de Quevedo i aquesta cançó... Juguear, que sabem que us agrada i que alguna que altra vegada ens heu demanat. Va, posem en marxa la segona del show de peticions i dedicatòries de Flash FM a Flash FM Interactua.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Tarda aquesta del dimecres, concretament, ja van 7 dies del mes d'octubre, ni més ni menys. Bona tarda, Sergi. Diu, com va? Oh, bueno, no ens podem queixar, ni molt menys. Bueno, sí que ho podem, sí, però no ho farem, perquè no... Tampoc guanyaríem res. Soc Lian, estic esperant la meva dona que surti a treballar. Vull dedicar una cançó perquè l'estimo moltíssim. Diu, la del No me guillo, si us plau. I també te la dedico a tu, jefe d'equipo. Una abraçada.
2: Oye, a mi, ¿por qué no la haces remix a

0: Dardos vienen, Dardos van. Romeo Santos i Prince Royce s'han posat tendres amb aquesta batxata, Molt bé, París.
1: Hola, bona tarda. Estic aquí amb l'Anna.
2: Hola, què tal?
0: Hola.
1: Era per a veure si ens podíeu posar Dardos. Vinga, adéu.
0: Dardos vienen, Dardos van. Adéu-siau, que vagi bé. Igual que els missatges, al 628-060513. 3 minuts. No, 2 ara mateix, per un quart en punt de 6. Una ràbia, allò que mires el rellotge, en aquell moment canvia, Ens diuen, hola, què tal? Pots posar, sisplau, la cançó d'Ame de la Batgial? Moltíssimes gràcies, Flash. Sou els millors. La millor també és Batgial, amb aquesta cançó que ens demanes.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Uf, quin relax el jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
7: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
8: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: vitamines i sop para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Marta,
3: si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
4: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
5: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
6: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
9: La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen. Flash FM.

0: dámelo, papi, dámelo, vamos. Hola, Sergi, soc la Ruth, vull que em posis el golpito de Quevedo, se la vull dedicar, diu, al meu futur marit, es diu Sergio. També m'agradaria que em regalessis una samarreta de Flash FM. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Doncs moltes felicitats d'entrada a tu i a la teva parella, el Sergio. Futur marit, pel que dius. I et regalo la primera d'unes quantes samarretes del marxandatge, del nou marxandatge de Flash FM, vale? Perquè la puguis lluir quan vingui de gust. Oi, oi, oi. Moltes felicitats i gràcies pel teu missatge. Al golpito, a poc, bona lletra. Un molt bon consell del Baifo de Quevedo. 628-060-513. 628-060-513. Tinc a banda les samarretes del marxandatge de Flash FM, ja ho sabíeu. Us ho recordo com més, unes entrades per anar al Saga Game, que és el Saló del Videojoc aquest cap de setmana a Barcelona. Saga Barcelona Game Fest, es diu, concretament, eh? Aquest seria el seu nom oficial.
1: Bona tarda, Flash. Som Carlos de Vilanova i el truc. Com estem?
0: Molt bé, i vos?
1: Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tandem. Vull dedicar-se-la a la meva dona. Moltes gràcies i fins demà. Ah, per cert, apunta el sorteig que tinguis. Vinga, que vagi bé, adéu.
0: Apuntadíssim, sort. Ens vam conèixer.

0: Sona 100% al Carib, el rotllo, eh? Molt bona, molt bona.
1: Sergi, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Malit de la setmana.
0: Sí, senyora.
1: I amb l'ull posat ja amb el cap de setmana. Ja tinc ganes. Unes ganes boixes.
0: Ja queda menys.
1: Mira, posa'm, sisplau, la cançó de Agua, de Shakira i Maluma. I li vull dedicar a Marina i Àngeles de Sabadell, Quimi de Lleida, Jay Lopeta, Jordi de Sant Cugat, perdó.
0: Sí.
1: Pablo de Terrassa, a tots els oients i a tu.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs que tingueu molt bona tarda, molts petonets. Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu-siau, Shakira, Maluma. Maluma, Shakira, i aquest tema es diu Agua. Sabes que bé? Aigua, precisament n'hem sobrats últimament, eh? Déu-n'hi-do. I les destrosses que ocasiona també. I el canguelo ni t'explico. Molt bé, 628-060-513, seguida, ja que parlaves del cap de setmana, Laura, us faig 5 cèntims d'una trobada espectacular que tinc prevista concretament aquest mateix cap de setmana, que té a veure amb el so d'en Remember, vale? I bueno, hola, Sergi, voldria que posessis, sisplau, la cançó Casanova de la Lola Índigo o Envolva d'Anita. Doncs mira, m'ha fet gràcia que em demanessis aquesta cançó perquè fa temps que no sona i la veritat és que s'havia de fer una mica de justícia perquè està molt bé. Anita. Anita.

0: Tant qui demana el missatge com qui canta la cançó de Marra. Bueno, canta el que pot. No està obligat a més, tampoc. Bona tarda, Flash. Quiero dedicar una canción a mi compañero de trabajo, Igor. Diu, juntos dominamos la montaña. Una abraçada, compañero. Una de JC Reyes, Fardos. Gràcies, Flash FM, signat Sentinel. Gràcies, tio. Una abraçadota, eh? La veritat és que feia temps que no sonava aquesta al JC Reyes. Los Fardos, eh? Aquí a Calzón Quitao. Aquí no s'amaga ningú ni dissimulen, ja. 11 minuts per arribar en punt a les 6. 6-2-8-0-6-0-5-13. Fa bueno, us comentava ràpida i àgilment que parlaríem una mica més en concreció sobre la trobada que tenim prevista aquest cap de setmana, concretament. Una nova data del itinerant show macroaplec d'Ens Remember serà la segona, concretament a Barcelona i més concretament al Ludegas. I tenim moltíssimes ganes, eh? Ens anem de tardeu a partir de les 6 i fins a les 11 de la nit. El company Belis, el company Codina, el Javi Level, que mai falla, i qui us parla, Sergi Domena. Anticipades, crec que si no s'han esgotat deuen estar a punt ja, eh? Perquè crec que anàvem una mica passaditos. Però bueno, en fi, les ganes de punxar i fer vibrar en tots els aspectes, en tots els sentits, el personal que ve a passar-ho bé amb tots vosaltres. Informació anticipada és macroaplec.com.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Emoa.
1: Estic aquí amb la meva filla de camí cap a Reus i ens agradaria que ens posessis la cançó dels Durayakis. Bona tarda a tothom.
0: Adéu-siau.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Cada tarda a Flash FM
2: l'interactua.
1: T'ho demana i nosaltres te la posem.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Catalunya Central, 95.2. Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Igualada, Vilanova del Camí, la Pobla de Claramunt. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM.
1: És que en coneixes una altra de millor?
0: Som la que mana. Flash FM. Flash FM. Són les 6.

0: rato.
1: No me has escrito ni pa pasar el rato. D'aquesta forma i manera culmina aquesta cançó de Jay Wheeler o Marc Kurz, el de Lejitos, The Remix, baby. Si els videojocs són la teva debilitat, en Interactua et farem pujar de nivell instantàniament. Aquesta setmana regalem entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest els dies 9, 10 i 11 d'octubre a la Fira de Montjuïc. Més de 400 punts de joc. L'espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSports, espectacles en directe i centenars de videojocs en retro t'esperen. Vols anar-hi? Doncs vinga, demani la vinga, com cada tarda, al 628-06-05-30 i al final del programa sabràs si has guanyat aquestes entrades que tinc per alguns de vosaltres, no per tothom, que ja m'agradaria, eh? Puja de nivell amb el Saga Barcelona Game Fest i Flash FM, evidentment, som-hi.
2: Hola, molt bona tarda, Domena. Què passa, crac? Bueno, avui m'ho ja soc jo de Sant Cugat, avui que em posés la de... La del barco, esa de... Na, na, na, na, na...
1: Na, na, na, na, na... Na, na, na, na, na, na, na... El barco no, no. Barco és una sèrie.
2: Viento, o sí.
1: Viento, sí, això sí.
2: Bueno, se dedico a Pili de Lleida, a Marina Ángel de Sabadell, a Laura de la Mella i per tu.
1: Gràcies.
2: Venga, jefe d'equipo, sempre a tope. Que jo entera actua. Bona tarda i fins demà. Adiós.
1: Adéu-siau. Gianluca Bacci. Viento 2017.

0: Escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
2: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
6: Només pel fet de comprar el cupó diari?
5: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
6: Mira que bé!
5: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
7: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
11: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
10: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
11: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
13: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
14: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
13: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
15: Torna l'Octoberfest d'Anyós Park.
10: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
15: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
10: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
15: Octoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
1: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Jefe d'equipo. Com anem?
0: Anem fent.
1: Bueno, ja és dimecres. Ànimo. Escolta, avui vull escoltar la de Dai Dai, de Shakira. A veure si se va bé a tots.
0: Segur
1: si
0: que
1: no,
0: sí.
1: Doncs també.
0: Sí, també, és veritat.
1: A veure si cau una samarreta, maco, gràcies.
0: És la cançó que tu demanes i és la que posem, evidentment. Agradi o no? Jo crec que en general agrada bastant. De fet, estem en la quinzena Shakira, que crec que està immersa en els seus concerts allà a Madrid i que encara duren, eh? No sé quants deu portar ni quants li queden, però està en forma, eh? Poca broma, aquí. Imagina, Shakira enxufant-se una bombolla d'oxigen allà darrere al backstage. Mare meva, quina crac. 628-06-05-13. Estem de tornada després de la pausa de rigor amb els millors i més savis consells que us podem donar. A més a més, uns quants, eh? No sé què passa en aquesta emissora. Tots els anuncis els posen en aquest programa. Mare meva. Bona tarda, Sergi. Som l'Anna, la Susana i l'Andrea. Toma ja. Vinga, la ubicació, xiques. I ens podries posar Jamaica en Bam Bam? Estem acabant la jornada i estem esgotades. I l'Andrea diu que et demani la samarreta, per demanar que no quedi, no? Doncs, efectivament, samarreta ben fet, ben fet. Aquesta reivindicació ha estat molt encertada i al final ha tingut premi i recompensa perquè tinc una samarreta per vosaltres. Vale, felicitats, va. Aquí està, Ugel.

0: Carles, va, aquí torna a demanar-nos la graciosa un cop més.
1: Hola, bona tarda, FreshFM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar la cançó, la de la graciosa. Se la vull dedicar a l'Aimé i també amb la Cristina Valls, també amb el Moisés, amb el Manel i també amb la Irene.
0: Quanta gent, eh?
1: Valent.
0: Quants amics.
1: Que me'ls estimo molt i per això t'envio aquest missatge per ell. Ah, i també posa el ninot que riu i el ninot que diu pum!
0: Això és anar més enllà, ja, eh? No només demanar una cançó, sinó demanar el que riu, no sé què, te'l recites i la senyora ancestral del pum. Pum! Ja està aquí la guerra. Molt bé, que vagi bé, eh? Ha quedat ben clar que aquest missatge anava dedicat a persones que estimes especialment molt, cosa que sempre va bé tenir al teu voltant. 3 minuts, 3 de 7. Diuen, hola, Sergi, posa'm la cançó de Coco. Fa dies que no l'escolto. La vull dedicar a tots els currantes del comerç. Diu, tenim els pitjors horaris i la ràdio de fons ens ho fa una mica més passable. Moltes gràcies. Doncs vinga, saludem a tot el col·lectiu de comerciants que ens pugui estar escoltant. No sé exactament de quin rap, però bueno, ens ho diràs en un altre missatge. I aquí tens el Marcos i el Coco.

0: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa.
1: Ei, el Pablo.
0: Una altra tarda més amb la teva companyera de l'Audiència de l'Interactua treballant.
1: Molt bé.
0: Avui, sisplau, vull que em posis algo diferent. Algo que et vingui de gust d'electrònica, el que tu vulguis, vale? Se la dedico, com sempre, en especial a la meva filla Sara, a Pili de Lleida, a Marina i Àngels de Sabadell, a Jordi de Sant Cugat i a Laura de l'Ametlla, vale?
1: Perfecto.
0: Que tingueu molt bona tarda.
1: De les cosetes electròniques, rotllo més disco que tinc més a l'abast i que m'agrada, perquè és així. Another. Li va costar convèncer, però finalment ho ha fet, eh? Aquest tema que es diu Talk to You, que ens apropa a les pràcticament 7 de la tarda. El Soy Rima de l'Interactua, sense aturador. Sergi, soy Laura desde el Hospitalet. Te quiero pedir la canción de droga, Mora y Setangana, para mi hermana Marta. Hoy ha empezado en un trabajo nuevo y está muerta de nervios. Sé que os escucha cada tarde en el coche, así que seguro que le transmites mucha energía. Doncs vinga, tota la del món, a banda, tota la sort, que segur que no li fa falta perquè ho farà molt bé. Aquí tens la cançó. Gràcies, Laura.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 7.

0: Tema que li dona títol al nou disc de Quevedo. Aquest és el Baifo. Un altre important èxit que s'assuma al Golpito, a la Graciosa, ni Borratxo. 7:04 minuts. Esteu escoltant l'Interactua. Ets a Flash FM.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Aquesta setmana, a través dels vostres missatges, si us interessa, estem regalant entrades dobles per anar al Saga Barcelona Game Fest d'aquest cap de setmana, 9, 10 i 11 d'octubre, a la Fira de Montjuïc. Estem parlant de més de 400 punts de joc, espai oficial de Nintendo, tornejos d'eSport, espectacles en directe i centenars de videojocs. Vamos, el paradís d'aquells fans dels videojocs en general. Per anar, demana i dedica cançons, 628-0605-13, com fas normalment, i el sorteig el farem abans d'acabar el programa, pel que ja pràcticament queda menys d'una hora. Puja el nivell amb el Saga Barcelona Game Fest i Flash FM. Diuen, hola, Sergi Domènech, soc l'Ivan López de Sant Joan de les Abadeses. Avui voldria demanar-te si pot ser la cançó Era això dels tiets. Avui li dedico a l'Adrià Capdevila, al Nil Bartés, l'Ethan García i a la Marta Colomer. Una abraçada i fins demà. Visca l'Interactua.

0: Sergi, somos Mirelis y Eric, desde la Espluga de Francolí. Nos gustaría que nos ponga la canción de La Villa de Ryan Castro. Se la quiero dedicar a Carlos. Muchas gracias. A vosaltres, pel vostre missatge. Macos. Vagi molt bé. Mentre va caient aquesta tarda, mica en mica, s'estan escurçant els dies, eh? Ho sé perfectament de primera mà. Cada dia acabem a les 8 i cada dia es fa fosc més d'hora. Això va així, eh? Anem avançant. Si és que amb la broma estem ja dia 7 d'octubre, no? Això va ràpid, no? Lo siguiente. Hola.
1: Bona tarda, Domènec. Uau, sóc el Jordi de Tarragona. Ja. Estic focalitzat, tio, estic focalitzat.
0: Està bé, això.
1: Posa'm Ayem de Te Vi Perreando. M'agrada molt el flow d'aquesta cançó. Porta molt bona vibra, tio.
0: Molt bé.
1: Uau. Saps què? Aquí a Tarragona està petant el sol de nou, tu. Sembla que no hagués passat res. Apa, xavals, bona tarda, que vagi tot bé. Vinga, adeu-siau, fregeros.
0: Vinga, continua focalitzant, amic meu. Ayem, Te Vi Perreando.

0: Escoltes l'Interactua. Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
1: Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
2: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
4: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351. I així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
5: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
7: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre, tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bouvetoya, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
6: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
10: Després d'un pli únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
11: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
12: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
11: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
12: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
14: Escoltes Flaix FM.

0: i Rosowski. I, evidentment, aquesta cançó que us ha tocat la fibra i que ens demaneu força sovint. Hola, família Flash, sóc la Sònia des de Premià. Vull dedicar la nova cançó de la Karol G al meu fill Jonathan, que diu que no se'n sortirà amb els estudis, però que cada dia s'hi deixa la pell, que sàpiga que estem orgullosos d'ell. Moltes gràcies. Molt maco el missatge. Ànims, eh? Ànims al Jonathan, que segur que sortirà tot rodó. Tot és posar-se. Jove.
1: Ei, molt bona tarda, si sou teu mena. Sóc el DJ Lopeta.
0: Va,
1: que és dimecres i els dimecres hem de bailoteo. Vull demanar, si us plau, la cançó de Trueno amb Thiago PZK.
0: Sí.
1: La de Salimos de Noche. Vale? Se la dedico a Trueno, especialment perquè
0: en
1: març de la setmana que ve actua al Palau Sant Jordi i m'agradaria a veure si és possible que escuchara este audio para decirle yo una cosa que le quiero decir. Y es que llevo muchos años escuchando esta música y la admiro un montón y espero conocerla en persona.
0: Ah, s'ha quedat aquí el missatge. No sé si s'ha tallat expressament o que s'ha tallat el dit o què, però bueno, en qualsevol cas ha quedat molt clar, eh? La presa...

0: Bé, el hit mundial, un altre que se suma al palmarès espectacular del Bad Bunny imparable, oiga.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Me agradaría que le pusieras a mi hija una canción del Bad Bunny, que viene de la uni, viene escuchando vuestra emisora.
0: Molt ben fet que fa.
1: La que más te gusta a ti. Venga, que pase bona tarda, un petó.
0: El Nueva York encara no havia sonat, no és pas per una altra cosa, perquè el Bad Bunny han sonat unes quantes al llarg d'aquesta tarda i al llarg de pràcticament totes les tardes interactua. Hola, hola, Sergi, sóc en Kevin. Digo, podries posar alguna cançó d'Ina o d'Ozuna, si us plau. Gràcies, jefe d'equipo. Doncs vinga, abans ha sonat una d'Ina, ara fem una d'Ozuna. 2017, síguelo bailando. Gràcies, Kevin.

0: que pensava que m'havia quedat oblidada, però no és així. Un oient del nostre programa ens l'ha demanat per pràcticament concloure l'entrega d'avui, dimecres. Hola, Sergi, em pots posar Manos Rotas del Morat i el de la Fuente? Diu, estic estudiant i m'ajudaria molt. Moltes gràcies. Doncs, evidentment, si t'hem d'ajudar en què menester, a través d'aquesta cançó ho fem encantats de la vida. Tot s'ha alineat perfectament perquè així sigui. I tot està perfectament previst i també alineat perquè de seguida comenci a partir de les 8 una nova entrega del Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. De seguida algú de vosaltres rebrà el missatge que li otorga les entrades per anar aquest cap de setmana a la Saga Barcelona Game Fest. Aquest saló del videojoc internacional carregat de coses, jo crec que molt interessants per descobrir i veure abans que molta altra gent a qualsevol altre lloc. Una més i marxo, perquè ja va ser hora, també.
1: Bona tarda, Flash. M'agradaria demanar la cançó de Colorín Colorado i dedicar-li a la Montse, que ara ens anem al Social Run a córrer una estoneta, i si podem participar a les entrades, genial. Doncs a veure, mira, si tenim sort.
0: Sobre la campana, participes. Va, t'apuntem també pel sorteig. Molta sort i que vagi molt bé a tu i a tothom. Adéu-siau, fins demà.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Mollet, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Escoltar Flash FM no produeix ressaca. Això és culpa d'altres coses.
0: Flash FM. Són les 8.

0: es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar als oients.
1: Ja podeu trucar i dir el que surti de la
2: polla!
1: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Les 8 en punt del vespre, acaba l'Interactua. Demà torna a les 4 al Domènec i comença un nou Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
4: Miquel González, molt bon dimecres a tu, a l'audiència i avui més que mai a la Marta Garriga.
2: Hola, Marta!
5: Hola, hola.
3: Per favor, quina energia, Marta.
2: És que tinc la gola entrenada.
4: Que vens, que vens de tenir sexe, Marta?
3: Estic molt de sexe aquesta setmana.
2: No.
3: No, que...
4: Mare meva.
2: El fin de pot ser.
3: El fin de follaràs.
2: Pot ser.
3: Amb qui follaràs aquest fin de?
2: Ah, no ho puc dir.
3: No pots dir-ho?
2: No.
3: Atenció, Marta Garriga farà un kiki aquest fin de.
2: Pot ser, pot ser.
4: Con el rei emérito.
3: Dios.
2: Ai, que asco, no, no.
3: Que rico.
4: Bueno, es diu així, no? Es diu Juanca.
3: Dios. El rei es diu Juanca.
4: Clar, clar, clar.
3: Atenció, perquè avui tenim un programa molt complet, amb molts temes. A la primera hora, fins a les 9, preguntem què en penseu sobre la limitació del porno als menors?
2: Sí, es veu que la Unió Europea vol treure una llei que vagi sobre limitar les pantalles, les xarxes socials i internet als menors, i aquesta llei inclourà un apartat de pornografia.
3: Vale.
2: Que és el que ens interessa a nosaltres.
3: Per tant, podeu trucar i explicar què us sembla aquesta llei i fins i tot si algun menor que vol manifestar-se en plan a favor o en contra d'aquesta llei també pot trucar.
2: Clar, expliqueu-nos què penseu de que us prohibeixin veure el porno, a quina edat creieu que s'hauria de prohibir, o quines mesures haurien de posar per protegir-vos.
4: I per aprofitar també que ens diguin a quina edat van començar ells a consumir pornografia, que també pot estar bé, per fer una mica el baròmetre.
3: Doncs vinga, va, ja tenim el telèfon obert.
1: 93 545 68 68.
3: Això fins a les 9, perquè a partir de les 9...
2: Els nens van a dormir.
4: Què passarà?
3: Parlarem de... dos temes.
4: Ah, vale, adiós.
3: De lesbianes.
4: Ojo.
2: Sí.
3: I de sexe anal.
2: Exacte.
4: Molt bé.
3: A partir de les 9.
4: Molt bé.
2: Exacte.
3: Per tant, escolteu-nos fins a les 11. I com cada dia podeu demanar bromes al Tomàs.
4: Vinga, va, ja sabeu com funciona el tema de les bromes. M'heu d'escriure al WhatsApp 699-69-69-69. Poseu el nom de la víctima, el seu número de telèfon i, sobretot, ens expliqueu el context de la broma i nosaltres, de la millor forma, la farem.
3: Vinga.
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
3: Comencem?
4: Vámonos.
2: De una.
1: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
6: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Marta, digues com es diu la cançó.
1: Malagé.
2: Com que malagé?
1: Que ho he dit bé. Malagé.
2: Maladí.
0: Maladí.
2: Maladí.
1: Maladí?
2: Petitití.
3: Mujeres.
1: Bueno, quin atac més gratuït, Mica.
4: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: T'has enfadat amb mi?
1: No, jo mai m'enfadaria amb vosaltres.
0: T'has enfadat amb mi?
1: No.
0: T'has enfadat amb mi?
2: Sempre t'enfades amb els tios, Marta.
0: T'has enfadat?
1: Jo m'enfado amb els tios que me fan enfadat.
2: O sigui, tots.
1: La gran majoria.
0: Hi ha algun home al món que no et faci enfadar?
1: El Boleta.
0: Però no és un home, és un gos.
1: És un gos mascle.
2: I a més l'has castrat.
1: No, la resta, exacte. Així hauríeu d'estar tots. La resta em fan enfadar.
0: Per favor, vas molt forta, Marta.
1: És broma.
0: Cada dia vas pitjor.
1: És broma.
0: De què parlem avui, a veure?
1: Ui, de moltes coses. Ara parlem de porno.
0: Sí.
1: No, de limitar el porno als menors.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Després, com a sexòleg, ens diràs què en penses tu.
1: I tant.
0: Però ara anem a Barcelona, que hi ha el Bernat. Hola,
1: Hola Bernat.
2: Berni.
0: Bernat.
2: Bernat.
1: Hola.
0: Bernat.
2: Què li passa al Bernat? S'està cohibint.
0: Saps el que ha passat? Que la Marta, amb tant d'això de fòbia als homes, el Bernat, el pobre, no ha pogut.
1: És que avassallo a los hombres.
2: És veritat,
0: Literal.
2: L'has espantat.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: En Bernat.
0: Ah, mira, el Bernat.
2: El Bernat, que va trempat.
0: Com estàs, Bernat?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Què en penses de la limitació al porno als menors, Bernat?
5: Doncs a mi no em sembla molt just.
1: Per què? Quants anys tens tu, Bernat?
5: Tinc 16.
2: Molt bé. Vale.
1: Per què no et sembla just? A veure.
5: Doncs perquè jo vull que els meus fills creixin amb una educació ben bona.
2: I una educació ben bona és el porno, per entendre'ns, Bernat?
5: Per mi, sí.
1: Pues no, cariño. El porno és ficció. O sigui, és com si veguessis Superman. Saps? No, no, no és educació, és ficció.
5: Jo ho sé.
0: Tu consumeixes porno, Bernat?
5: Jo no.
0: No consumeixes.
1: Llavors, què més et dona? Que ho prohibeixin?
0: Acabes de dir que si tinguessis fills, creus que tindrien una bona educació amb el porno.
5: Sí, perquè jo crec que quan jo tingui fills, doncs estarem en una altra generació, no? Doncs que el porno ja ensenyarà valors i això, tot.
1: Home, t'he de dir que si tu t'ediques a base del porno, tindràs fills abans de la que tu penses. Perquè educació, tu has vist algun condó al porno? Jo
2: he de dir una cosa, millor,
0: Bernat.
2: No, Bernat, una cosa, jo he de dir que no em desagradava el que estava dient. És a dir, si la gent canvia, el porno pot canviar. I és veritat que el porno es pot convertir en una cosa, un espai segur, s'ensenyen coses que són pràctiques reals i realistes. No em sembla malament el que ha dit el Bernat.
1: A veure, hi ha directores, concretament l'Erika Last, que
2: la cabra.
1: Sí, que tot i fer porno així, rotllo fantasia i tal, és un porno molt més... O sigui, són unes pràctiques molt més realistes que el porno que ens podem trobar a Pornhub o a OnlyFans o on sigui, no? Però... Bueno, no sé.
0: Bueno, Bernat, dius que no consumeixes porno, continua sense fer-ho, vale, maco?
1: Utilitza condó.
0: Sobretot.
2: Adéu, Bernat. I no te la castigo
5: mucho.
2: Mira,
5: jo et dic una cosa.
0: Dius.
5: Jo crec
0: que
5: el porno pot evolucionar i ensenyar a la gent que el sexe no és sol violència.
1: Molt bé,
0: Bernat. Tant de bo fos així,
1: Bernat.
0: Exacte.
2: Tant de bo. A veure si el Bernat avui callarà boques, Molt bé,
1: el Bernat s'hauria de fer directo porno.
0: És el que anava a dir. Aquest
1: I
0: serà...
1: fer porno ètic.
0: Aquest serà actor porno.
5: Sí, jo vull.
0: Tu vols ser actor porno?
5: No, però director sí.
0: Ah, director de porno. Molt
2: bé. Mira, nos ha salido cineasta, el chico.
0: Sí, I a veure, quines escenes tens pensades, a Bernat? Rotllo un fontaner que està arribant a casa?
5: A Marta.
0: Com?
1: Amb la Marta, no, amb mi no,
2: Amb la sexòloga?
1: Jo no.
5: Sí.
2: Bernat, cabrón.
0: T'agrada la Marta, Bernat?
5: Sí.
1: Bernat, podria ser ta mare.
0: No.
5: Ja, jo sé.
1: Bueno, no, ta mare tampoc.
2: Home, seria raro,
0: Però... La germana gran podria ser.
1: Sí.
0: La cosina gran.
1: Te trec 10 anys i això és molt fastigós, Bernat. No. Diferències d'edat, no.
2: La madrastra podria ser. Hi ha moltes pel·lis pornos amb madrastres, també.
1: No, quita.
0: Bernat, tu havies tingut pensaments amb la Marta?
5: No. Clar que no.
0: Menys mal, vale, no. Va, maco, que vagi bé, vinga.
2: Adéu, xaval.
1: Besito, adéu.
0: Això és el que preguntem avui, fins a les 9. Què en penses d'aquesta limitació del porno als menors?
4: 93-545-68-68.
0: Podem trucar tant als menors a veure què opinen per ells mateixos o també als majors a veure què opinen
1: sobre els menors. Clar, els pares, els germans o les persones en general. Per si algú té curiositat, pot buscar a internet Lay Kids de la Unió Europea.
0: Lay Kids.
1: Lay Kids.
2: Lay Niños.
1: Que es va presentar el 16 de setembre d'aquest any, o sigui, fa 2 o 3 setmanes.
2: Fa 4 dies, com qui diu.
1: Sí.
0: Qui ens truca? Bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola, em dic Rosa.
0: Rosa, des d'on has trucat?
2: Raúl.
3: De Tarragona.
0: Endavant, Rosa, digues.
3: Doncs mira, això que estava dient del porno i la limitació als menors, a mi em sembla superbé, perquè jo tinc un fill, encara que tingui un any, però és una cosa que em preocupa bastant, perquè l'educació sexual trobo que és molt important.
0: Vale.
3: Les futures generacions. I limitar el porno vol dir que, bueno, que aquest, bueno, els nois, els joves i no tan nois, per desgràcia, ara jo crec que n'hi ha accés al porno en unes edats molt tempranes, doncs no arribin a tindre aquesta informació fins al moment correcte. El moment correcte que vol dir quan siguin majors d'edat, que hagin tingut una educació sexual correcta i que sàpiguen separar el que és la ficció de la realitat. Perquè trobo que el món del porno és molt violent, una miqueta turbi, i de cara a les dones, doncs, jo crec que ens fa seguir un favor, perquè la imatge que ven no és realista.
0: Molt bé, jo com a mare que vol que el seu fill tingui una bona educació sexual no està a favor del porno i que hi hagi aquesta limitació.
1: Sí, coincideixo molt en el que ella diu, que quan arribi el moment de trobar-se amb el porno ja tinguin una educació de base que els permeti diferenciar aquesta ficció d'aquesta realitat o poder valorar el que estan veient amb una miqueteta d'informació perquè puguin triar si això és per ells o no. O vol
3: sí, de fet, penso, sí, i les limitacions no només haurien de ser en temes d'edat, sinó que depenent de l'escena o els títols que es troben avui en dia, també s'haurien de limitar. O sigui, tu no pots estar normalitzant una escena d'una agressió sexual pràcticament.
1: Sí, hi ha tipus de porno que prohibiria per llei.
3: Sí.
2: Consideres que potser hi ha opció barra oportunitat de que el porno maduri i evolucioni en un futur i que s'ensenyin la totalitat de les pàgines porno pues, un tema més realista?
0: Com deia el Bernat fins ara.
2: Exacte.
3: sí, però és que trobo que això no es farà fins que no n'hi hagi limitacions, perquè clar, això és una indústria milionària i al final, per desgràcia, els grans consumidors de porno són homes. I, bueno, el públic aquest demana, doncs, això, doncs, escenes cada vegada més grotesques que en conjunt amb els valors de la nostra societat. I per això haurien de ficar una llei que prohibeixi directament aquestes escenes. No esperar que el porno evolucioni per si mateix, perquè no ho farà.
0: Tu, Rosa, has consumit mai porno?
3: Sí. No de manera habitual, perquè sí que és veritat que, bueno, n'hi ha, això la Mata ho sabrà, que n'hi ha estudis que demostren que de cara a la teva vida sexual i a la teva intimitat que no et fan un favor, perquè al final com que... No sé, això és el que jo tinc entès, d'un estudi que vaig llegir, que al final a la teva vida sexual com que no... acabes dissociant-te, no?, de la realitat i no t'ajuden a...
0: Bueno, que tot és ficció i que res és real a dintre dels vídeos de porno.
3: Sí.
0: Molt bé, Rosa, pues ha quedat claríssim. Molta gràcia, guapa.
1: Una abraçada, merci.
2: Adéu, maca, que vagi bé.
0: Adéu. La limitació del porno.
2: Déu-n'hi-do, el tema que ens espera avui. Moltes...
1: Hi ha xitxa.
2: Oportunitats per aprendre.
0: Sí. Recordem que també fem bromes telefòniques, Tomàs?
2: Correcte, el nostre WhatsApp actiu. Ja tenim preparada un parell de bromes per avui. 699-69-69-69. Si vols ser el protagonista amb les bromes, envia'ns ara mateix la persona a qui vols fer la broma i el motiu de la broma.
0: Vinga.
6: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres la Marta Garriga. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Flash FM Andorra, 93.8.
9: Flash FM.
8: Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Ha sigut molt vingut a Sant. Sona a través del plaig urban aquesta del Hagel. Són les 8 i 22 minuts. Això és el plaig urban de plaig FM. De seguida farem bromes telefòniques que podeu demanar a través del WhatsApp de la ràdio.
1: Vau, recordem de 969-69-69-69. I atenció que la gent s'està animant. Tenim una broma a un pare, una àvia.
0: Vinga.
1: Molt bé, eh?
0: Molt bé. I el mateix WhatsApp també serveix per divendres la nostra secció de confessions anònimes que podeu anar enviant i divendres les llegirem i les escoltarem.
1: Vinga, va, ja sabeu, recordem de nou el número per si un cas i si no us el guardeu al vostre telèfon. 699-69-69-69. Llegiu les confessions anònimes que ens encanten i que tant funciona. Com us mola la secció aquesta, cabrons?
0: És molt guai.
1: És que els àudios anònims, els missatges de text, està guapíssim.
0: Està tot fino. Filipino.
1: Pino, filipino.
0: Bueno, va, anem a parlar sobre el tema d'avui. Què us penseu de la regulació als menors en el món del porno?
2: 93 545 68 68.
0: Hem perdut a la Marta.
1: Marta!
0: Marta!
3: Marta!
0: Marta!
1: Està fent caca, potser. Marta, deja de hacer caca!
0: Marta! Bueno, s'ha perdut per la
1: Marta. Mare meva, però on la tenim?
0: La Marta ha desaparegut.
1: Potser està lligant.
0: Potser s'ha anat a fer un dit.
1: Ai, per favor! Ara que parlem de porno, justament. Ah!
0: Clar, Marta, què estaves fent?
1: Mare meva, Marta.
0: Però pots saltar-te el micro, Marta.
1: Però pots no tenir cites mentre treballes? Què és això? Vaya vergonya.
0: Vaya pinga de treballadora.
4: Doncs veus aquí. Se m'acumulen la feina, se m'acumulen els homes, se m'acumulen...
0: I després dius dels homes, però pues clar, estàs treballant,
4: bueno,
0: Marta.
4: Bueno, la que puede, puede.
1: No, vaya cachondit i seguda que tienes,
4: sí, sí. No. Si puc cobrar per parlar amb homes, pues no ho faré gratis, no?
1: Home, Marta, per favor.
0: Això també ho fan les... Bueno, va, anem a Vigues i Riells.
4: Les pilinguis.
0: Que hi ha el Ricard. Hola, Ricard.
1: A Vigues i...
5: Ei, a veure.
0: Què passa, Ricard?
5: Què dieu?
0: Com estàs, tio?
1: Què tal, xaval?
5: Molt bé. Molt bé. I vosaltres què?
0: Pues que
5: la Marta Quiri va parlar.
4: Clar, jo estava parlant.
1: Estava amb un pavo, però ja ha tornat per tu, Ricard, tota sencera per tu.
4: No us penseu coses rares, que jo sóc una dona molt professional. Jo mai portaria una cita a la ràdio.
0: Mai de la vida.
1: Però tres, sí.
0: Mai.
5: Cadascú fa el que vol.
4: Veus?
1: Molt ben dit, Ricard.
0: Vale, Ricard, i què penses del món del porno, va?
5: A veure, jo no el regularia, però sí que limitaria molts vídeos i de tot, sobretot agressions sexuals i no fer habitual, per exemple, agressions. Ni agressions, ni bufetades, ni res. El porno és lliure, és sexe passional i és com té que ser, no d'aquesta forma.
1: Però, Ricard, jo una pregunta que tinc, no és que em posicioni ni res, però, clar, molts arguments d'actors, actrius i directors d'aquest cinema porno una mica més bèstia, com qui dius, és que hi ha parelles que també, a l'hora de tenir sexe, pues, són més bèsties i també es poden fer bofetones i tot el rotllo.
4: Clar, jo crec que la clau estaria en ensenyar que està clarament consentit i que hi hagi una mesura de la intensitat, en aquest cas, de la bufetada.
1: Com?
4: Perquè, vull dir, quan tu fas BDSM... No és tan fàcil com fa el que em surt d'allí i ja està, no? No, en plan, hi ha un consentiment, hi ha unes paraules de seguretat o uns signes de seguretat i a part s'ha d'anar medint la força.
1: Sí, sí.
4: I jo t'he d'anar dient si sí o si no.
0: Ja. Yeah.
4: Tot i que no sigui amb un sí com a tal, potser és, jo què sé, amb algun signe que haguem marcat tu i jo, saps? Si això no es veu a la peli, doncs la gent després, bueno, exacte.
1: Potser s'hauria de fer una mena de semàfor a les pel·lis porno. És a dir, el color verd és que és un sexe normal, passional, consentit, tot el rotllo. El taronja és que, cuidao, pot haver alguna violència. I el vermell és rotllo, oye, us avisem que aquí, saps o no?
4: Bueno, podria... com el Netflix, que dalt a l'esquerra te surt sale, abuso de alcohol, violència
1: sí,
4: i tabaco.
1: Pues escolta, sí, perquè també hi ha pel·lis porno que surten fumant, que tampoc està bé, no?, per molts nanos que veuen porno, és veritat. O sigui, hi ha de tot. Consum d'alcohol, també hi ha a les pel·lis porno.
0: Digues, Ricard.
4: Incest.
5: Fumar i beure alcohol, t'ho trobes pel carrer igual.
1: Sí, sí, sí.
5: Ja està malament igual.
0: Sí, però sexe no.
4: Clar, però els menors tampoc poden fumar bueno, i tampoc depèn, poden beure, eh? En principi. I abans sí que podien.
5: El sexe
4: no...
5: al carrer depèn, eh?
0: Tu t'has trobat gent follant pel carrer, Ricard?
1: Ojo.
5: Sí.
0: Dios.
4: A on? Que anem?
1: Ho has fet tu, Ricard?
5: A les discoteques, la penya xusca fora el carrer.
0: Però tu vas?
5: No.
0: Tu ho has fet?
5: Jo no.
0: Tu has tingut sexe al carrer, Ricard?
1: S'ho ha pensat molt,
4: eh? A la via pública?
5: No. No, a la... Ja.
0: Què?
1: Està fent veure que s'ha tallat.
5: A la via pública no, però al meu cotxe sí.
0: El teu cotxe, però el teu cotxe és via pública, no?
4: Bueno, que poden denunciar per exhibicionisme.
0: Ah, sí? A dintre del cotxe?
4: Sí.
1: Hi ha multa per follar el cotxe.
0: Follar el cotxe hi ha multa?
1: 2.000 pavos.
0: Què?
5: Sí.
0: Perdona?
5: Sí.
1: Sí, sí, ho va dir un oient fa temps.
4: Ah, vale.
1: Real, real. Sí,
0: que
1: sí.
0: Heavy. Molt bé, doncs no follis el cotxe, Ricard, vale?
1: Vinga. Vec, vec.
5: En casa ja no.
1: Has dit ara ja no?
5: No, tenim casa ja no.
0: Ah, no, clar, vale. Tenim casa i el cotxe ja no el necessites per res. Vinga, adéu, Ricard, que vagi bé.
1: Adéu, tio.
0: Molt bé, maco. Avui parlem sobre la regulació del porno als menors.
2: 93-545-68-68.
0: Hòstia, la multa de 2.000 pavos per follar el cotxe, cuidao, eh?
1: No la trobo
4: amb 2.000
1: justa.
4: Pavos us feu una escapadeta xula, vull dir...
0: Cuidao, eh?
1: No la trobo justa.
4: No, no jo, bueno...
0: Hola?
3: Hola?
0: Oh, què? Oh? Hola?
3: Hola.
0: Hola? Ah, és un nen. Baixa'm el volum de la ràdio. Com et dius?
3: Maria.
4: Hola, Maria. Quants anys tens?
3: Els suficients per fer-te un fill.
0: Per favor,
4: no, Maria.
0: Maria,
4: carinyo.
0: Vas
4: no.
0: Molt fort.
1: Home,
4: no, no fiquis aquesta música,
1: home,
4: que és una
1: Maria.
4: Nena.
1: Home, Maria, tu vols dir que pots fer un fill a la Marta? Jo no, no sé fins a quin punt.
3: Sí, s'ho faria aquí mateix. Oh, ara mateix m'estic ficant dits.
0: T'estàs posant un dit, Maria?
1: Oye, no, per favor.
4: A mi això sí. No m'està fent gràcia. És una nena, no, un nen, no, o el que sigui. És menor.
1: Ets un nen, no, xaval? No, no, no, no molestis, home, amb això. És molt heavy.
3: No, en sèrio.
0: Vale,
3: que m'està arribant fins l'intestí.
0: Ullos.
1: Ala, ala,
0: Maria, vinga.
4: Ni puta idea d'anatomia. No, vale.
1: La culpa és nostra per fer aquest programa. És que estan aprenent el pitjor humor, jo ja ho veig.
0: Com fins a l'intestí?
1: No, però
0: és que sobre l'intestí, si te'l agarres pel cul, m'ho crec. Saps? No, és veritat.
4: Potser s'ha equivocat de forats, la
0: veritat. Ah, vale, perquè...
4: Jo conec a gent que això li va passar amb els tampons perquè no li van explicar com se ficaven els tampons.
1: I va arribar a l'intestí?
4: No, i s'ho va ficar pel cul, però conec a més d'una persona que li ha passat.
0: En sèrio?
4: És que podem, si us plau, podem fer educació sexual i podem explicar coses de la regla abans de que te vingui? Gràcies.
1: Espera, una cosa. Es van fotre els tampons pel cul,
4: sí.
1: Sapiguem que la regla surt per...
4: No, perquè eren nenes i... Bueno, petites, pues sí. I encara no els havien explicat... O sigui, no... Bueno, sí, no ho sabien, clar.
0: No ho sabien i es van equivocar de forat.
4: A tu, tu no saps el que tens perquè no t'ho has mirat mai i te diuen, te fica't això. I tu, pues ho fiques com pots. És que yeah. Si no t'ho expliquen, no ho saps.
0: Sí, més d'una nena que ha tingut la regla per primer cop i es posa un tampó al cul.
4: Sí. Us ho juro que a mi això ho han explicat.
1: No, no.
0: Que heavy.
1: Sí, sí, jo m'ho crec, però...
0: No, no, hòstia. Però és molt heavy. Sí,
4: d'aquí sí. La importància de l'educació sexual.
1: Això és culpa,
4: de
1: pares. Això és culpa dels pares i, amb perdó, concretament de les mares, no? Que són les que saben realment i han tingut l'experiència en quant a la regla i tot el rotllo. Home, una mica de per favor.
4: Sí, sí, sí, no, aquests temes s'han de parlar.
0: Molt bé. De seguida també continuem parlant. Podeu trucar al 935456868.
2: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93-545-68-68. Flash Urban.
6: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: El que va passar, va passar.
1: Claro, ya,
0: y punto.
2: Okay, claro, claro. Lo que pasó, pasó.
0: Con hey. ¿Quién?
2: Hey.
0: Oh.
2: Hey.
0: Amb qui, Marta?
3: Tu i jo.
0: Ja t'agradaria, Marta.
3: Ah. És una llàstima.
0: Perquè és una llàstima.
3: Que no sóc el teu tipus.
0: Ah, va, això. Serà això, ara.
4: Podeu callar? A la meva.
3: I que gelos, Tomàs.
0: Les 8 i 35.
4: Va, hem de fer una broma. Hi ha tanto ligoteo aquí, hòstia.
0: Anem a trucar a una persona que serà víctima d'una broma del Tomàs.
4: Vinga, xavales. Toma. Això ens ho demana una tal Judit Balastegui.
0: Ah.
4: M'agrada el cognom. Digo así, hola, acaban de operar a mi padre del ojo, le han quitado una verruga del párpado y ya está en casa. Se me ocurre que le puedes llamar para decirle algo tipo que tiene que volver o que el trozo no sirve o no sé, algo
0: gracioso. Que mala filla,
4: No, no.
0: Que l'han operat, el pobre home,
3: El posoperatori mig cega allí.
0: Per favor.
4: La verruga se la merece ella. El cas és que el pavo es diu Juan Rodríguez Azor, de España, i l'han operado en el cap de Granollers.
3: ¡Pum!
4: Així que res, nosaltres ens farem passar pel cap de Granollers, anem a trucar aquest bon home, li direm que la verruga, això, està tiesini, i li direm que ens ha arribat unes proves mèdiques d'una anàlisi i que, a més, consumeix cocaïna. I que per consumir cocaïna li sortirà una verruga a l'escrot.
0: Com si tingués papiloma.
4: Al Miquel sí que li ha fet gràcia, lo de la verruga en los huevos.
3: Que s'està partint el cul, el Miquel.
0: és que fa gràcia. Va, anem a trucar.
4: Juan Rodríguez Azor.
3: No ho entenc.

0: un embrujamiento de Harry Potter. Verrugus escrotus.
1: Me sonaba raro, pero bueno, no sé. Como hoy día hay tantas cosas raras, bueno, puede ser.
2: Sí, claro. Tantas cosas raras hoy en día.
3: Ay, qué gracia. Y claro, y después se va a la huevera.
2: Después se va a la, sí, la huevera.
1: A ella flipada, digo, bueno, me la ha dicho para que lo entienda en perfectas condiciones, vamos.
2: Claro. Es que el CAP comunica molt bé les coses, de manera formal i informal.
1: Sí, sí. Ah, sí, home, sí.
3: Bueno, Juan, això ha sigut la teva filla, la Judit, que ens ha demanat aquesta broma telefònica.
1: Vale, vale, ja l'agafaré, ja l'agafaré. Ho heu fet molt bé, de veritat, eh?
2: Tu sí que ho has fet bé amb la teva paciència.
1: Me l'heu curat molt bé.
3: Vinga, Juan, una abraçada.
2: Adéu, tio.
3: A veure... Molt bé, aquesta em permetat, que ens hem inventat.
2: Molt bé, ens ha costat, no riure, mare meva, tio. Oh.
3: Si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp, 699-69-69-69, i si vols que la faci la Marta, demana-ho, que ho farà així la Marta.
2: Vinga. Has d'enviar l'emoji d'una esvergínia.
0: Verrugues escrotus.
4: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: És Bad Bunny amb aquesta que diu Baile Inolvidable.
1: Hem de donar una última hora.
0: Una última hora que ens... potser molts de vosaltres ho sabeu, però és que és una ultimíssima hora.
2: No ens ho esperàvem, això, eh? Ens ha pillat per sorpresa heavy.
1: Pum! Molt fort.
2: Sí, sí.
1: S'ha mort la Mari Carmen.
0: Ha mort la Mari Carmen, la...
1: El símbol...
0: La via de Madrid, exacte, que van desnonar fa una setmana, menys, acaba de morir, o acaben d'anunciar fa 5 minuts.
2: És el símbol de la injustícia amb els lloguers, tot això que ha passat, les manifestacions que s'han fet arrel del seu cas concret.
1: I la vaga que s'està intentant aconseguir, doncs bueno, s'ha mort.
2: Sense oblidar l'altre cas, que va ser, si no m'equivoco, a Catalunya, una tal Olga, no?
0: Sí,
2: que,
0: també,
2: que es va treure la vida arrel d'això.
0: Bueno, doncs acaba de morir ara mateix la Mari Carmen.
2: Oi, les nostres condolències als familiars, sí, i sobretot la gent, doncs, que recolzava la causa i més concretament aquesta pobra dona, doncs, que ja no està entre nosaltres.
0: El que sí que no sabem és el motiu de la mort. No sabem què ha passat, sí, de la salut o el que li ha passat. No ho han dit o no ho sabem encara, no. Però bueno.
1: Bueno, ja veurem si ho diuen o no.
0: Molt bé, pues.
1: Teories conspiranoiques segur que surten.
0: Informats esteu. Des del Flash Urban, a les 10 i 51 minuts d'aquest dimecres, dia 7 del 10 del 2026.
1: A les 8 i 50.
2: Ho hem dit abans, creieu que ho hem dit abans que noticiaris?
1: És que nosaltres som periodisme de qualitat i de veritat.
0: Clar. Pues sí.
1: O no?
0: Sí.
2: Sí, sí, a veure, jo crec que és el més periodístic que hem fet mai, no? Informar d'una última hora i més d'una mort.
0: Però és que és molt heavy. En plena campanya electoral... Després de fa menys d'una setmana que la van desnonar, després de la liada de dilluns a Barcelona i a Madrid i la gent que estava acampada a la Puerta del Sol...
1: Amb ara... tot la tempesta aquella que hi havia...
0: I ara ha mort la Mari Carmen.
2: No ens enganyarem, ara començarà una batuta de teories conspiranoiques.
0: Mare meva, i més.
2: Jo, per respecte a la família, m'esperaria una mica a treure conclusions que no són.
1: Sí.
2: Sobretot
1: sí.
2: La gent que de seguida vol polititzar qualsevol cosa.
1: Sí. Sí,
0: però saps què passa? Estem en campanya electoral. D'aquí un mes i pico s'ha de votar i aquí els partits polítics aniran a full.
2: Com apreten, eh?
0: Tant per un costat com per l'altre, pues, aquí no. Ningú salva.
2: Respecte, si us plau, respecte als morts, espereu
0: home,
2: una mica.
0: Faltaria.
1: A la família, als amics, espereu als estimats.
2: Espereu una mica, clar, que hi ha molta família que ara potser no vol que es faci servir la seva àvia, barra mare o germana com a símbol polític, o per polititzar-ho tot. Home, ja n'hi ha prou.
0: Pues espera't perquè, bueno, clar, venen eleccions.
2: A veure quan triga, a veure quin és el primer partit polític en comentar algú d'això.
1: En ficar un tuit.
2: Ja veuràs.
0: Qui ho diria ara fa una setmana que la van desnonar de casa seva? Que ara mateix acaba de morir la Mari Carmen.
1: Home, pobreta, allà amb la cadira de rodes i tal.
2: Havia arribat a tornar a casa? Sabeu que al final l'havien acceptat
1: no.
2: A casa?
1: Jo crec que he llegit que s'ha mort a l'hospital.
0: Ha mort a l'hospital?
2: Bueno,
1: sí.
2: Però potser ha mort a l'hospital perquè estava a casa i ha anat a l'hospital.
1: És que clar,
0: bueno,
1: com que...
0: Clar, no sabem la
2: causa.
0: El motiu de la mort, no ho sabem. Encara no ho sabem, de seguida ho sabrem. Bueno, sigui com sigui, nosaltres continuarem amb el nostre programa, amb el Flash Urban, a Flash FM. Canviem totalment de tema, continuem parlant de la pornografia als menors.
2: Vaya contraste.
0: Molt samat. Hola, qui ens truca?
3: Ole.
0: Hola, com et dius?
3: Ole, jo em dic Miguel.
0: Miguel, des d'on ens truques?
3: Des de Barcelona.
0: Molt bé, quants anys tens?
3: Jo tinc 15.
0: 15 anys, molt bé. Tu, Miguel, què em penses de... que...
1: de que es limiti la pornografia als menors?
0: Gràcies, Marta.
2: Què penses de la Mari Carmen?
3: Jo, el primer de tot, jo crec que la pornografia és una cosa molt sobrevalorada.
0: Molt bé, Miguel.
2: Vaja, Miguel. Explica'ns per què, nen.
3: Jo crec que el meu amic Julen també estarà molt d'acord.
1: Ja comencem. A veure, Julen.
2: Estàs amb ell? Estàs amb el Julen?
3: No, està a casa, crec, escoltant-ho.
2: Ah, vale. Llavors estàs fent homenatge sense que el tio estigui davant teu. I per què el Julen està d'acord amb la pornografia?
3: Sí. Doncs perquè... o sigui, jo dic que meu amic Julen està igual de d'acord que jo.
2: Ah, amb limitar la pornografia, oi?
1: Heu vist pornografia algun cop, el Julen i tu?
3: Esclar, home. En esclar. Plan...
0: Home, i tan clar ho té, però... l'home.
2: Esclar.
1: I
2: home,
1: què opineu de la pornografia que heu vist?
3: Unes 15 vegadetes, no molt més.
1: Bueno, una per any no està mal. I, bueno, això, quina impressió... Recordes el primer cop que ho vau veure?
3: Sí, a veure.
1: I com us vau quedar?
3: El primer cop
1: sí.
3: Ho vam veure va ser perquè, en plan, ell em va dir que el seu germà sortia a un lloc, no?
1: Vale.
3: Que es deia Bogatube, no?
0: Bogatube.
3: Perquè, en plan... nosaltres anàvem a un col·legi que es deia Bogatell.
1: Ah.
3: I llavors pensàvem que Doncs per això ens vam ficar i ens vam ficar a Bogatube XXX.
0: I què vau trobar allà?
3: Vam trobar una tia fent-li una cubaneta a un noi.
0: I això et va agradar?
3: Em va fer molt de fàstic.
0: Et va fer fàstic?
2: Per què? Què és el que no t'agradava del vídeo?
3: Perquè la polla era negra.
0: Ah, et va fer fàstic només per això?
3: Sí, la polla era negra i com que sacava molta tinta. No sé.
1: Tinta.
0: Mira, què,
1: si
0: creus
1: blanc...
0: què creus que era aquesta tinta?
2: El rei
3: no, és conya. Jo ho sé.
2: Sí, home, si saps el que és una cubana, sabràs el que és el semen, no?
1: Per qui no ho sap.
3: És l'esperma.
1: Molt bé, és semen.
0: Molt bé. Perfecte. Bueno, et va agradar o no et va agradar, doncs?
3: Depèn del... jo crec que s'haurien de limitar algunes gravacions.
1: Com quines?
3: Com les que estan fent, tipus, agafant-lis del coll a les noies i això.
0: Molt bé.
1: Vale. I per què creus que s'hauria de limitar aquestes gravacions més violentes?
3: Perquè això és contenir ofensiu.
2: Contingut ofensiu. Consideres que pot ser ofensiu cap a la dona o cap a... No, la gent que no li agrada la violència.
3: Sí.
1: Molt bé. Clar, perquè entenc que tu tens bastant clar que tot això és ficció, que al final són actors, estan actuant, però que a la vida real això no té per què ser així.
3: Clar.
1: A menys que ho pacteu, t'ho demanin i estigui controlat, però en general no.
2: Home,
0: per favor.
2: Lo bé que estaven en la trucada
0: sí.
2: I ara...
0: Ja te l'has carregat, tio. Perdó.
3: Okay. És que és el del costat, sisplau.
2: Jo vull destacar una cosa. Sí que el 95% de les vegades la violència i les expressions de violència són de l'home cap a la dona, però no oblidem que hi ha altres tipus de porno, també el porno homosexual entre homes, que també hi ha molta violència, hi ha moltes hòsties, tal. O al revés, que també hi ha ties que peguen a xavals més joves, que això, que són actes de violència que a vegades no està consentit o que no es dona per fet que és consentit, així que avisem-ho tota l'estona.
1: I que no es detecta com a violència perquè no és d'un home cap a una dona. En relacions homosexuals o d'una dona cap a un home, quan algú ho explica o denuncia, la gent inclús se'n riuen d'ells. És com, no, tio, és violència igual.
0: Clar,
1: totalment. Ja veu, és el mateix.
2: No, tu calla que has hecho gemido.
0: Molt bé, vinga, adéu, maco, que vagi bé. Va, que arribarem a les 9 i canviarem de tema. Parlarem de lesbianes i de sexe anal.
2: Per favor.
4: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
5: Escoltes el Flash Urban.

0: La Bad Gyal i el Chencho Corleone, això es diu Choque.
1: Sexo.
0: No. Marta, saps que toca a les 9?
1: Què toque?
0: Dormir.
1: Oh.
0: Els nens ja no poden trucar al Flash Urban.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
3: És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis la dormir.
4: Ah, no?
3: Sabem que t'estàs amagant. Agafa el peluix i vés a fer un on. És hora de dormir.
0: Ja sabeu que a partir de les 9 els nens no poden trucar al programa.
1: Ens poden escoltar.
0: Ens poden escoltar.
1: Però no trucar.
0: Però poden trucar.
1: Exacte.
0: Però ens poden escoltar.
1: Sí.
0: I ara a partir de les 9 canviem de tema.
1: Parlarem de lesbianes perquè, ojo que demà és el Dia Mundial de les Lesbianes.
0: Demà, dia 8 d'octubre, és el Dia Mundial de les Lesbianes.
1: I el dia 11 d'octubre, o sigui diumenge, és el Dia Mundial de sortir de l'armari.
0: Ah, sí?
1: Ahà.
0: Per tant, el dia 11, que és diumenge...
1: Diumenge.
0: Si algú encara no ha sortit de l'armari, seria un molt bon dia, no?
1: Clar, la meva pregunta és, cal sortir de l'armari? Perquè a mi hi ha gent que m'ha dit que no. O sigui que si els heteros no surten de l'armari, els homos tampoc haurien de sortir
0: de
1: l'armari.
0: Home, és que així hauria de ser.
1: A veure, jo crec que en un món ideal a ningú li hauria d'importar amb qui surts o deixes de sortir. I per tant, hauria de ser totalment irrellevant.
0: Així però, bueno, hauria de ser.
1: L'audiència ens pot trucar i ens pot donar la seva humil opinió.
0: Doncs ara el que anem a fer és, exactament, la teva opinió de si cal sortir de l'armari o no, si cal informar-ho o no, i l'altra és, ens encantaria, ja que demà és el Dia Mundial de les Lesbianes, que ens truquessin lesbianes i ens expliquessin històries d'amor lèsbic.
1: Sí, d'aquest intenso, d'aquest xisme... Xisme lésbico, que sabem que ens agrada això d'anar a la primera cita i a planejar la nostra boda i el nom dels tres nens que adoptarem.
0: Dios! Doncs vinga, va, telèfon obert.
5: 93 545 68 68.
0: Històries d'amor lésbic i també si cal sortir de l'armari o no. Podeu trucar tant si sou homosexuals o no. Podeu opinar tots, només faltaria. Aquí
1: home,
0: estem
1: clar.
0: Obert a tothom.
1: Exacte.
0: No, no,
1: mentre sigui un respecte, tothom és benvingut.
0: Només faltaria. Hola, bona nit. Epa, la primera la frente. Hola.
6: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius?
6: Hola, me llamo Ruth.
0: Ruth, des d'on ens truques?
6: Desde Terrassa, buenas.
0: Molt bé, Ruth. Tu ets lesbiana,
6: no?
0: No.
6: No, vale. Pero vosotros habéis dicho que si es obligatorio salir del armario o no.
0: Efectivament.
6: Sí o no.
0: Sí.
6: Y yo opino que no, porque ya se oprime bastante socialmente a las personas lesbianas o gays o lo que sea, como para tener que ir explicando lo que te gusta o lo que te deja de gustar.
0: Clar, com que hi hagi un dia, dic, avui ho diré. Bueno, i per què ho has de dir avui?
1: Clar.
0: No ho diguis, ho digues quan et surti...
6: Claro,
0: no, normalitzant-ho.
1: Pues, quan presentes a la teva parella, ja saben...
0: Ja està.
1: O ja s'imaginen lo que hay, lo que deja de haber y punto. ¿No?
6: Claro, tu familia, lo que tú veas, pero yo pienso que tú tienes que hacer lo que tú quieras.
1: Mm.
0: Molt bé, per
6: no
0: tant...
6: No te tienes por qué sentir obligado.
0: Tu tens fills, Ruth?
6: Yo no.
0: No? Quants anys tens?
6: De momento no.
0: Quants anys tens?
6: ¿El qué?
1: ¿Cuántos años tienes?
6: Yo tengo 22.
0: Y si tinguessis mai fills, amb aquest tema, com ho portaries tu, Ruth?
6: Hombre, pues yo perfecto, la verdad, o sea...
0: Molt bé.
1: Molt bé.
6: Yo creo que uno, con el paso de los años, va descubriendo cosas nuevas. Y eso, en verdad, pues un día puede ser que te des cuenta y otro, pues no.
0: Molt bé, pues molt bé, la Ruth és la madre de l'any, la Ruth, eh?
1: Quan més exploris, més probabilitats hi ha de que sàpiguis, de que descobreixis lo que t'agrada i lo que no.
6: Que
0: molt bé, Ruth, ets la millor mare del món.
1: Més persones com tu.
0: Has tingut mai prosexe lèsbic, tot i no ser lesbiana?
6: No, pero la verdad que las tías me parece que están buenísimas.
0: Dios.
6: ¿Qué quieres que pichas?
0: Dios, ¿y no t'has menjat mai cap xochet,
6: eh? De momento no, pero me he liado.
1: ¿Y qué tal? ¿Quines diferències notes entre liarte amb un pavo i amb una tía?
6: Pues la verdad que ninguna, porque depende de la persona, ¿no? Pues sabe más besar, tú sabes.
0: Ya, muy bien.
1: Uno pincha más, el otro menos.
0: Muy bien, Ruth, pues muchas gracias,
6: claro,
0: guapa.
6: Claro, eso sí.
1: Pues merci, Ruth, un besito.
6: Vosotros.
1: Chao, guapa.
0: Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Laia.
0: Laia, des d'on has trucat?
7: De Badalona.
0: Laia, endavant, què opines tu?
7: Bueno, yo no soy lesbiana.
0: No ets lesbiana.
7: Però sobre el tema de sortir de l'armari i tal, em sembla que està tan antiquat. Vull dir, si al final a mi me la pela si t'agrada un noi o una noia, jo quan vaig a presentar la meva meva parella no va dir hola, la Laia sigui heterosexual i profundament.
0: Exacte.
1: No vas parlar els genitals de la teva parella, sol vas dir hola, es diu tal.
0: I punto.
7: Exacte, o sigui, jo comptava amb persones de Tinder, amb nois, jo deia, era data amb fulanito o petito, però no, és indiferent que sigui un tio o una tia. Ja pues... sembla algú sobre, o sigui, demasiado.
1: Molt ben
7: vist. Que sigui mare em faria mal.
0: El que estic...
7: Si tingués aquesta por de... Ai, sigui lesbiana, sigui gay. Fes lo que quieras, sé feliç, no?
0: El que sí que estic molt a favor és que sortir de l'armari és com un tema que està com molt passat de moda, eh? És veritat. Com que sí. Per sort s'ha com superat, sí. Això
1: és que,
0: ja,
1: clar, vull dir, avui en dia encara hi ha homofòbia, per desgràcia, però bueno, abans era, jo crec, com una cosa més impactant, i avui en dia, tot i que segur que hi ha familiars que, per desgràcia, pues, els deu de molestar o no deuen d'estar d'acord, és com, bueno, més habitual,
7: bueno,
1: no?
7: El problema és el familiar.
1: Total, exacte. total.
0: Molt bé.
7: I al final tu fes el que vulguis amb la teva vida, mentre no molestis, no facis mal a la resta.
0: Lo important és ser bona persona. A partir d'aquí, fes el que et doni la gana. I ja està.
1: Estima I molt i estima bé.
0: I ja està. Gràcies, Laia, un pató. Que vagi bé. Hola.
4: Hola, bona.
0: Hola, qui ets tu?
4: Antonio.
1: Hola, Antonio.
0: Des d'on ens truques, Antonio?
4: De València.
0: Antonio de València. A veure, què penses d'això de sortir de l'armari? Ha estat passat de moda o què?
4: No, yo de eso no. Yo estaba escuchando el otro tema de lo del porno.
0: Pues si estabas escuchando, has escuchado que hemos cambiado de tema, Antonio, ¿eh?
1: Eso era hasta
0: de
1: Antonio, cariño.
4: Perdona, lo he escuchado, pero como
1: en
4: el podcast me sale retrasado.
1: Ah, vale.
0: Sale retrasado,
1: claro.
0: Bueno, Antonio, gracias por tu camaco.
1: Un besito.
0: Hola.
1: Pobre Antonio.
0: El Antonio va perdudíssim, bo broma. Aquest és el telèfon de la ràdio.
5: 93 545 68 68.
1: Jo vull que ens expliquin algun bollodrama.
0: Sí,
1: noies.
0: És el que volem. Històries romàntiques o d'amor que no ha sigut que correspost o d'amor de drama.
1: Amor lèsbic. És que, és, mira, ningú sap més de xisme que les lesbianes.
0: Ah, sí? Tu creus?
1: No ho crec, ho sé.
0: Són molt marujas, les lesbianes.
1: No, és que siguin marujas, és que són més intenses. Bueno, no sé si més intenses, però no sé, sí, tenen com històries molt intenses.
0: Vale, doncs busquem amor, bollodrama de lesbianes, perquè demà és el Dia Mundial de les Lesbianes. Vinga.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres. Les cabres.

0: Això sí, Ojos Brujos, Claren i el Omar Kors. Tenim l'Antonio molt enfadat perquè li han penjat el telèfon abans.
1: Antonio, no t'enfadis.
0: Antonio, no t'enfadis, tio.
2: No, m'havéis colgado como un fuet esos catalanes, tio.
0: Un fuet. No. Que bo que està el fuet, Antonio.
1: Oh, jo em menjo el fuet ara.
2: El de Casa de Terrabella, el de Catalunya, no?
0: Bueno,
1: sí,
0: sí,
1: és, és mítico d'aquí.
0: Està molt bo, està molt
1: bo. A ti te gusta el fuet, Antonio? Tu tienes fuet en casa?
2: Pues
0: de vez en cuando.
1: I te metes el fuet,
0: coño,
1: també.
0: Coño, Antonio, què t'has carregat, tio? Què has fet?
2: Estoy trabajando. ¿Qué te iba a decir?
1: ¿De qué trabajas?
2: Didi.
1: Nada.
0: Digues.
2: En una empresa de plástico.
0: Ah, vale. ¿Y qué vols dir, Antonio? Va, vinga.
2: Que había escuchado eso de la mujer que había dicho que se había muerto, ¿verdad?
0: Sí,
1: la Mari Carmen.
0: Sí.
2: Vale. Eso... Yo creo, bueno, ya saldrá más adelante, pero yo imagino que eso será que la ha puteado al gobierno, y el gobierno es como Rusia. Cuando pasa algo, ¿qué pasa en Rusia? ¿Qué hacen?
0: ¿Qué pasa, Rusia?
1: ¿Tú crees que el gobierno...?
2: Hombre, claro, claro, si acaba de joder la vida, ahora mismo la acaba de joder al gobierno todo.
0: ¿Crees que
2: ¿Y qué ha hecho el gobierno?
0: ¿Qué ha hecho el gobierno?
2: Se la ha limpiado, primo, se la ha limpiado.
1: Hombre, yo creo que el gobierno se ha jodido un poco solo, ¿eh? Porque lleva ya una racha ya, que tela.
2: Esto es lo que le faltaba. Ya. Y entonces, Cuba, por ejemplo, en Rusia, cuando no le interesa a alguien por algo, se lo limpia fácilmente.
0: Pero tú crees que tú acabas de dir que el govern s'ha carregat a la Mari Carmen.
2: Hombre, yo...
0: Això és molt heavy, ¿eh? Això és molt heavy, ¿eh, Antonio?
2: Tú no sabes lo que hace esa gente por un poder, tú no sabes lo que hace. Si el COVID se cargó a media población, medio mundo, y eso está creado también.
0: Sí, pero pensa que ahora estamos en plena pandemia, ¿eh, Antonio?
1: Campaña.
0: Ah, ya, campaña, pero... campaña, perdón.
1: ¿Tú
0: campaña,
1: crees que el COVID lo crearon los gobiernos para exterminar a la gente?
0: Mare meva, Antonio.
2: Claro.
1: ¿Y tú crees que la Tierra es plana?
0: Por favor.
2: No.
1: Ah, vale. ¿Y tú crees que las vacunas funcionan?
2: ¿La vacuna?
1: Sí.
2: Pues mira, ya estaba antes de que decían que estaban creando la vacuna, igual que el cáncer. El cáncer hoy en día, si quieren, te lo pueden curar. Pasa que no les interesa.
0: Bueno, Antonio, gracias por trucar. Que vagi
1: bé. Un besito,
0: adéu. Por favor, es que clar, després t'enfada que no el deixem parlar.
1: El Antonio, creo que tu i jo som reptilianos, Miquel.
0: Sí, no, mare meva, l'Antonio. Bueno, aquesta gent millor penjar-los. És que si no, ens quedem sense programa.
1: Creurà que les lesbianes també són enviades pel govern?
0: Segur que s'ho pensa.
1: O alguna cosa així.
0: Segur que s'ho pensa.
1: Per putejar els homes.
0: Segur.
3: 93 545 68 68.
0: Avui estem parlant sobre el fet de sortir de l'armari, si està passat de moda o no, si s'ha sortit de l'armari o no sortir de l'armari, i també, com que demà és el Dia Mundial de les Lesbianes, també voldríem amor bollero.
1: Volem bollodrames! Volem que ens expliqueu les vostres intensitats i les vostres relacions, així com funciona una relació lésbica des de dintre.
0: Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, bueno, anem a dir que em dic Francisca, ho faré una mica anònimo perquè... Ja
0: Francisca! Molt bé.
1: Ai, que ens explica un xisme!
0: Què passa, Francisca?
1: La faca!
4: A veure, és que estic conduint i, bueno, és que no me concentro.
0: Ves en compte conduint,
1: sí,
0: però
1: exacte.
0: Això per començar. Què explica? Vinga.
1: Seguretat, primer.
4: Bueno, pues a veure, per on començo? És que hi ha molta xitxa aquí, a veure. Bueno, partint de la base que jo ja tinc més aviat cap als 30, vaig cometre l'error de fixar-me en una de, pues no sé, 22.
0: De 22. Tu ets lesbiana i ara que tens quasi 30 t'has fixat en una de 22.
4: Sí.
1: O sigui, vale. Que te van els iogurines.
4: Sí, una mica.
0: Vale.
1: Ai. I què?
4: Bueno, pues... en relació amb el tema de sortir de l'armari i tot això, és que és una pinya, tio, això. La pava, bueno, es veu que té movida. Té una casa molt difícil, té una família molt xunga, rotllo extremistes total. I em va fastidiar una mica tot el que va ser la relació laboral, la relació amb la imatge de la seva família... al final això va acabar que a mi em van dir que era una acosadora i al treball idem, o sigui no em vaig lliurar d'una denúncia pel pèl.
0: Però a veure, què va passar? És que has explicat com moltes coses i no...
1: A veure, per què et van denunciar?
0: Sí, exacte, què va passar?
4: Sí. Bueno, començo pel principi.
0: Vinga, va.
4: Ens vam conèixer al treball, ¿vale?
1: Vale.
4: Jo treballo en un sitio molt xulo.
1: Vale.
4: Bueno, és un call center, no? Anem a dir noms. I llavors, pues bueno, vam conèixer el torn a la nit, no sé què, i la pava, pues li vaig fer gràcia, la típica hetero curiosa.
1: Vale. Ah,
0: que mai s'havia liat amb cap tia ni res.
4: Clar, clar. Vale. I bueno, jo estava xerrant ahir amb els companys i vaig dir, no, i bueno, és que jo tinc nòvia. I em diu, nòvia? I li dic, sí. I diu, ah, és una xica. I li dic, sí.
1: Home, vale. No, és igual. Anava a dir red flag,
0: es va
1: però...
0: com sorprendre molt, vale, aquell
4: clar,
0: moment, que tinguessis nòvia.
4: I partim de la base, bueno.
1: Sí,
0: vale.
1: Seguim.
4: I la tia com se va començar allí a preguntar-me, però com t'agraden les ties, però tu en què et fixes, no sé què, típic.
0: Però això pregunta... diu molt, això diu molt de que ella té ganes de provar-ho, per això et feia tantes preguntes.
4: Correcte, vale. I jo vaig dir, aquí està tot cerrado.
1: Vale.
4: I bueno,
1: mai millor
4: va preguntar pel número directament, i em va demanar el número aquella nit. I jo, esta tia va fuerte.
0: Clar.
1: I això que tu havies dit que tenies nòvia, és que tu red flags...
4: Sí, Francis, una... tia... I, bueno, començava a parlar pues, de temes del treball, en plan, avui on estàs assentada... O
0: que donava conversa, vamos, que donava conversa.
4: Sí. Jo veia que hi havia picantillo aquí. I, pues, cada cop es va apropar més, i jo, pues, home, em va fer gràcia, no? I jo no estava passant un bon moment a la meva relació... I,
0: vamos,
4: bueno.
0: Que vau acabar follant o no?
1: Li vas fotre els cuernos? Sí.
4: No.
0: I doncs?
4: No. Sí, primer vaig deixar la relació i després vaig fer...
0: Vale, ho vas fer-ho bé. Primer vas deixar la relació i després t'amas anar amb ella. I què va passar després? És que hem de pensar.
4: Bueno, vam follar molt i molt.
0: Va follar,
4: i,
0: vale.
4: Ara mateix ja als tios no li agrada.
1: És que diuen que la que cruza el lado oscuro no vuelve.
0: Ja no torna,
1: Jo ahí lo dejo.
0: Ja no torna.
4: Sí, no torna.
0: I ara mateix amb ella com estàs?
4: Molt malament.
0: Malament? Per què? Què ha passat?
4: Bueno, perquè al final, clar, jo tinc una edat... Bueno, a veure, que no sóc jubilada, no? Però tinc una edat i m'agradaria pues, avançar una mica més, no? Sí. Amb aquesta tia.
1: Però jo tenia una hipoteca, uns fills, un gos...
0: Algo més avançat però, que ella. I ella és més jove i que veu la vida encara d'una altra manera, suposo.
1: Camises de quadres a joc, sí.
0: Exacte.
4: A veure, les pianes són molt intenses, no? O sigui, el dia següent ja volem viure amb la parella.
0: Ja. Yeah.
4: I vull dir, li va dir a la família, al final, li va dir que m'estava coneixent, que, bueno, pues, bueno, un poco más i l'aixan de casa. O sigui,
0: quan va dir a casa que tenia quasi nòvia, que estava coneixent una noia, quasi la carden al carrer per tenir nòvia en lloc de nòvio.
1: Però a tu per què et van denunciar?
4: Clar, perquè ella, al principi, els seus pares són una mica controller, i llavors, com que veia que jo parlava amb ella pel mòbil i tot això... preguntava, però jo, per què parles tant amb aquesta tia?
0: Clar, com que no veien normal que hi ha una noia que parlés tant amb la seva filla, que es pensava que era una acusadora i tot.
1: Ah.
0: Que heavy. És que t'has perdut la cobertura i s'està acostant una mica la cobertura. Però bueno, guapa, gràcies per trucar. És que si no, no podem seguir.
1: No és per res, és que clar, l'està a la ràdio, s'ha de sentir bé.
0: Necessitem que s'escolti bé. Però bueno, moltes gràcies per trucar. I necessitem més històries lèsbiques avui, perquè demà és el Dia Mundial de les Lesbianes.
1: Què tal? Sí. No, que anava a dir que s'esperaven els pares, no? En plan, perdran la filla al final.
0: Home, pues sí.
1: Si denuncien a la nòvia de la filla...
0: Bueno, pues claro.
1: Bueno, és igual.
3: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim amb nosaltres la Marta Garriga. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Punt 8.
1: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe. O per fer el que et surti de la p***. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit. El Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns-hi un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM. Aquí no trobaràs debats profuns.
2: Hola, com et dius?
3: Què passa?
4: Me llamo Pedro.
2: Pedro, Pedro, Pedro.
1: I una harmonia de piano sensible. Ni un coaching dient-te...
5: El futur és ara.
1: Aquí només trobaràs...
6: Ritme.
1: Cançons que et fan pujar el volum. Que et fan impossible quedar-te quiet ni un segon.
6: Som Flash FM. I tu ets dels nostres.

0: Droga de Mora i Zetangana és la cançó que sona a través del Flash Urban mentre que truques.
1: 93 545 68 68.
0: Avui volem bollodrama, eh? Well, amor lésbic.
2: Sí, dels intensos, dels que ens agrade. Per què les lesbianes són tan intenses?
0: Les lesbianes són intenses?
3: Això, però ho has dit en real o no, Marta, això? Perquè estàs globalitzant molt, eh?
2: Tenen fama de ser molt intenses. Vull dir, literalment, hi ha un llibre que es diu Com superar un bollodrama.
0: Però tu ets, tu ets lesbiana, Marta.
2: No, jo no sóc lesbiana. Jo mai he dit que jo sigui lesbiana. Per no desgràcia, per a mi...
0: Que llavors, has confirmat una cosa sense ser lesbiana.
3: Clar, llavors, Marta, per què dius que són intenses? No ho entenc.
2: Perquè jo un cop vaig estar quedant amb una tia.
0: Ah, sí?
2: I a la nostra primera cita ja va sortir el tema dels fills.
0: Dios!
3: I llavors, arrel d'una cita, ja fas tot un col·lectiu, una hipòtesi. Vale, m'agrada.
2: No,
3: bé.
2: És que hi ha molta cultura lésbica d'això, d'intensitat, de que...
0: Vale, pues fem una cosa, que truqui una lesbiana i confirmi si són intenses o no són intenses, les lesbianes.
2: Jo estic segura que hi ha lesbianes que s'han casat a la primera cita.
0: A la primera?
2: Jo estic segura. Alguna existeix segur.
0: Però, vinga, obrim el telèfon lésbic.
1: 93 545 68 68.
0: Busquem una lesbiana que ens confirmi si són intenses o no són intenses.
3: Com li diem al telèfon? Li diem línia tijereta? O com...
0: Dios!
2: Sabeu per què es diuen bolleres?
0: Per què?
2: No ve de bollo, ve de buey.
0: De buey?
2: De buey.
0: Per què? Explica-ho.
2: Sabeu, abans, quan no hi havia tractors, els no sé com se diu, però bueno, els pagesos tiraven amb bueis.
0: Vale, sí, amb un toro.
2: Vale, pues sí, pues això, pues... Exacte, aquesta és una feina com molt masculina, molt machorra, molt tal, pues per això d'aquí que se les digui bolleres.
0: Que heavy.
2: Lo que no sé és d'on ve lo de tortillera. No ho entenc, perquè ous no mengen.
3: Ho acabo de buscar.
0: Això segur.
3: Ho acabo de buscar. No, però per fer una tortilla hay que romper huevos. I què rompe los huevos? Las lesbianas. No.
0: I ja està.
3: Però hi ha dues... perdoneu, és que estic fent aquí recerca. Hi ha un tema etimològic, ¿vale? Perquè diuen que ve de tortiquera, del latín tortus, que significa torcido o desviado. És a dir, és molt despectiu. I si no, hi ha una associació amb gestos o labors manuals, que és, per exemple, fer tortilles, però no tortilla de patata espanyola, sinó la típica tortilla latina,
0: vale.
3: Tortilla d'arepa, que és amassar, diuen que són gestos un poco pues, més...
2: ¿Así?
3: Boyer d'Oyer.
0: Que heavy.
2: Ah, vale. Jo no sabia que amassar era de bolleres.
0: Bueno, doncs va, tenim el telèfon lésbic obert.
1: 93 545 68 68.
0: Necessitem una noia lesbiana ara mateix que ens truqui i ens confirmi si les lesbianes són intenses o no són intenses.
2: O si és un estereotip.
3: Ara.
0: Perquè demà és el Dia Mundial
2: de les lesbianes.
3: És real?
0: Sí.
3: Demà és el dia...
0: Sí, portem mitja hora dient-ho.
3: Ah, clar, és veritat. Per això estava aquí.
2: Tomàs, des de quan m'invento jo algo?
3: És que, perdoneu, a vegades m'empano i no m'entero.
0: Quin dia és demà, Tomàs?
3: És el dia oficial de los bollos.
2: Demà tothom va treure la camisa de quadros d'arreglar, a penjar-se les claus del vaquero i a fer-se un septum.
0: Digue'm una cançó de lesbianes, que la posaré.
2: Ah. La de... Ai, no me sé el nom.
0: Truqui una lesbiana ara mateix, la necessitem.
2: La de no sé què, d'un river.
3: Oye, no, un moment, quina és la cançó? Perquè els gais tenen cançons, però les lesbianes ara no se'n ve al cap.
2: Que sí, que jo tinc una.
0: Sisplau, pot trucar una lesbiana i ens expliqui si les lesbianes són intenses i quina cançó tenen les lesbianes.
3: Parfa, parfa, darfa.
1: 93 545 68 68.
0: 93 545 68 68. No, això és molt gay.
2: I follow you, Dipsy, baby. Això és bollero.
3: Això és bollero, però...
2: Això és bollero.
3: Tret de la conxeta.
2: Que no, que això és bollero. Sí,
0: espera, tenim una trucada. Hola?
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Laura.
0: Laura, des d'on es truques?
4: Truco des de Barcelona.
0: Ets lesbiana?
4: Sí, soc.
0: Vamos!
3: Para, para, para.
0: Molt bé, Laura. Quina cançó teniu les lesbianes?
4: Hi ha una que es diu Por amor a l'arte.
0: Baixa'm el volum de la ràdio. Por amor a l'arte. Va, eh?
4: Em sentia que estic al cotxe escoltant-nos.
0: Vale, Por amor a l'arte. Qui la canta? Sergio Dalma.
4: No, Sergio Dalma no.
3: Ah. La canta un tio?
2: Bueno, la de...
0: Ivan Guevara.
3: Che Guevara.
0: No és això? No. No és això, no?
4: Sí, sí, sí, és que és aquesta.
0: És això?
4: Romeo, espera. Nadie supo explicar.
0: El hombre de tu vida se llamaba María. Ah, vale, ara ho entès. Molt bé.
3: La de Mecano, no? Estava...
2: Mujer contra mujer.
0: Oh,
2: i
0: clar.
2: I un clàssic poker face de Lady Gaga. la va escriure perquè ella, quan se follava al seu nòvio, pensava en ties.
3: Ah, hòsties.
2: I diu lo de poker face, de ell no sap llegir la meva poker face quan ell m'està menjant el cony, saps?
3: Ah, amigo. Sí.
5: Això és un temazo, Laura.
6: Sí.
3: Molt bona cançó.
6: És una mica antiga,
5: És una mica antiga.
2: És que nosaltres ja tenim una edat, Laura, carinyo. Vosaltres, que sou les noves generacions...
3: Laura, una pregunta, reina. La Marta abans estava dient que sou super, super, super, super, super intenses. Què tens a dir, això?
6: Aviam, haig de dir que quasi totes les dones som una mica intenses.
5: Les lesbianes són intenses.
3: Uau!
6: No, no he dit això.
5: Baixa'm el volum de la ràdio, és que si no, no t'escoltem bé, sisplau.
3: Per favor, per favor.
5: A veure... Són intenses, les, sí, són intenses les lesbianes o no, Laura?
6: A mi, a més, generalitzar, perquè quasi totes les dones són intenses, siguin lesbianes o no, vull dir.
5: Dios, vas forta!
3: No, aquí estan succeint coses, jo les veig.
5: Vale.
3: Marta, què opines? Diu que són totes les dones.
2: És que jo crec que els tios són intensos, però d'una altra manera.
5: Sí, quan tu directament odies els tios.
2: No, jo no odio els tios. Jo no els odio.
3: L'altre dia vam tenir, va tenir la Marta una discussió amb un oient perquè deia que les dones, a veces pues eran insoportables.
2: No, la pava va dir que està demostrat genèticament, que jo en la vida he sentit això, que les dones totes érem insoportables, especialment quan teníem la regla, i és com, senyora. Però, què s'ha de dir? Tio, vosaltres...
5: Deixa parlar la Laura, que ha trucat.
2: Perdó. M'ha preguntat el Tomàs. Perdó, Laura, digues.
5: Digues, Laura.
6: Ja estem disposades a sofrir tota la vida i, clar, doncs és una muntanya russa d'emocions constantment.
2: Bueno, a ver, jo crec que com que la regla, tot el tema del cicle, tot el tema de la perimenopausa, la menopausa i tal, com que no està estudiat, estem bastant incompreses, vull dir... Sí que passem per unes...
3: Compreses, perdó, és que he fet el cicle de compreses.
2: No, és veritat. Sí que passem per unes fases, però clar, és que si a tu no t'explique...
5: Ja està.
2: Si a tu no t'expliquen com va cada fase, és normal que te sentis que tot és caòtic. Però
3: la conclusió és que les ties unes loques o no? No, perdó, loques no.
2: Loco tu, que fots uns crits.
5: Bueno, Laura, gràcies per trucar, guapa. Que truques i no et deixen parlar.
2: Un besito, Laura, carinyo.
5: Adéu, guapa.
3: Si porto mitja hora callat.
2: Vosaltres heu vist algun cop tios veient com perd el seu equip de futbol? Me diu que això no és intenso? Vosaltres heu vist tios creant guerres? Mireu el Trump, mirem
5: més,
2: el Netanyahu.
5: M'agrada més quan et poses guarra que no pas quan et poses així, saps?
3: Sí.
2: A tu i a tots els homes, perquè quan les dones tenim raó, dieu, ai, no sé què.
3: Marta, relaxa't una cosa.
5: Estàs molt histèrica,
3: sí.
2: Això és molt... Això de dir que una tia és histèrica és super...
3: Saps d'on ve histèrica?
5: D'on?
3: Si no m'equivoco, ve de clítoris, no?
2: D'una malaltia que es van inventar. Quan Freud, no sé si al 1800 i pico, inventar la histèria perquè deien que les... histèrica era la dona que se queixava molt i que cridava molt.
5: Yeah.
2: I va coincidir just, que sorpresa, amb quan les dones demanàvem el voto femenino. Llavors era com, estàs histèrica. No estic histèrica, estic lluitant pels meus drets, tio. I les enviaven al metge i el metge les masturbava.
5: Però pots callar ja?
2: El metge les masturbava per curar-les la histèria.
3: Home, pues que no es queixin a sobre. Ditet gratis. No, perdó.
2: No, no pagat.
5: Sí? Ja estàs, Marta?
2: Crec que sí, no ho sé.
3: A veure, sabeu d'on ve això? Que la Marta ha dit que les lesbianes són superintenses, ja està.
5: Bueno, és que al final seràs tu la lesbiana,
2: però...
5: saps? Perquè, per favor...
2: Ojalá. Mira, un profe meu, un cop me va dir...
5: Pots callar ja?
3: Vaya chapa i pintura!
5: És que no calla. Hola, bona nit. Hola.
3: Hola.
5: Hola.
2: Hola. Si no parles tu, parlo jo, eh?
5: No, prou!
1: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Va. Aquesta tia és gilipolla. Aquesta tia és una imbècil de los cojones.
3: Home. Mare meva, Sara.
2: Aquesta tia és un normal. Aquesta tia és una asquerosa de la puta polla. Aquesta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe. Calla, és la veritat.
1: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Baby, uau, déu-n'hi-do, vaya programa portem avui també. Portem uns programes últimament, que sí. Flipo, eh?
1: Molt bé!
2: La paraula és rocambolescos, no?
0: Sí, sí, realment mil sí. coses. Bueno, Marta, per fer encara més rocambolesc. Oh, que bo els gelats de rocambolesc, per cert, eh?
2: Però que no ens paga, Miquel.
0: Oh, que bo que està,
2: home,
0: el gelat.
1: Saps qui està bo?
0: Qui?
1: Tu.
0: Ai, per favor.
1: I el Tomàs també.
2: No, no, tranqui, tranqui.
1: Ai, se fiquessin dos.
0: Anem a fer una broma telefònica? Anem, no. La Marta farà una broma telefònica.
2: Bé!
1: Ai, quina por, eh?
0: Anem bé. A escoltar l'oient que demana la broma.
3: Mira, bones. Pues que la meva sogra s'ha comprat un rentaplats al poble de Valderrobres i encara no li ha arribat. I li ha costat 500 euros. I d'aquí podeu fer el que vulgueu o dieu-li alguna cosa. I també és molt meticulós en la limpieza. Vale? Si voleu que us passa el seu número...
0: Sí, ens passa el seu número. És meticulós en què?
1: Amb la limpieza.
2: Amb la neteja. Molt bé la qualitat d'àudio de Xiaomi, d'aquest home.
0: Sí, s'ha escoltat molt bé.
2: Mare meva.
0: Anem a trucar aquesta...
1: Ai, tinc por, pobreta.
0: Com es diu la senyora?
1: Isabel Cavaller.
0: Ah, vale.
2: Molt bé.
0: La Isabel Cavaller.
2: Isa. Jo soy Lisa.
0: Tu porta't bé amb ella? No, porta't malament amb ella.
1: No, és que ja sabeu que jo no sé portar-me malament.
0: És que no tindràs mala fava per parlar amb aquesta. Diràs, no. Ai, carinyo, no sé què...
2: Des quan ens portem bé?

0: Flash FM. Són les 10. Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Marta, són les 10.
2: Què vol dir això?
1: Que són les 10.
2: Són les 10.
1: Molt bé, Marta. Marta, són les 10.
3: Molt bé.
1: Ara anem a buscar... Per què algú practicaria sexe anal? Només respostes incorrectes.
2: Sí, avui tenim un programa molt dinàmic.
1: Heu de trucar i dir respostes incorrectes per provar el sexe anal.
0: 93 545 68 68.
1: I tenim missatges d'oients que podeu enviar a través del WhatsApp també. Respostes incorrectes per provar el sexe anal, Tomàs?
3: Exacte, ja sabeu que ens mola l'humor negre a través del...
1: Mai millor dir.
3: 699-69-69-69, d'acord? Ens envieu aquí... Coses incorrectes per les quals hem de practicar sexe anal.
1: També
3: motius.
1: També podeu trucar, si voleu,
0: 93 545 68 68.
1: Respostes incorrectes per practicar el sexe anal.
2: Vosaltres
1: poden arribar moltes coses.
2: Heu tingut sexe anal?
1: Jo encara no.
3: Jo no.
2: Pues tu tens pita que t'agrada, Mira que no sé per què, però
1: pues
2: hi ha algo...
1: Estàs molt equivocat. Bueno, no ho sé perquè no ho he provat.
2: Ah, vale, vale.
1: Ah!
2: Vale. Sabeu que m'han dit que hi ha tios que se corren... Reben sexe anal sense tocar-se el penis.
1: Dios!
3: Que heavy, no?
1: És molt samat,
2: Jo si fos un tio, provaria.
1: Si fossis un tio, provaries el sexe anal?
2: Probablement.
1: Però si fossis un tio heterosexual o homosexual?
2: M'és igual. Si jo tingués pròstata...
3: I per què no ho proves ara?
2: Ara, amb vosaltres aquí davant,
3: sí,
2: no?
3: Vale, coño, home, ara, no, Marta.
1: Sí? Baixa't els pantalons i posa't el dit pel cul.
3: Oye, no,
1: va.
3: Per favor.
1: Vinga, va.
3: Per favor.
2: Això queda gravat?
1: Sí.
2: No dic res més.
3: Per favor, però tu has practicat sexe anal, Marta?
2: Sí, però no de la manera convencional que tothom s'està imaginant.
3: O sigui, no t'han donat pel cul, a tu?
2: A mi ningú m'ha donat pel cul.
1: I com has provat aquest sexe anal?
2: El meu cul no es toque. Si el toque algú, sóc jo.
1: Vale.
2: Pues mira, a mi me feia molt de pànic, molta por, el sexe anal. I me vaig comprar, un dia vaig dir, venga, va, vaig experimentar, i me vaig comprar un plug anal amb vibració.
1: Dius.
3: Bé.
2: Llavors vaig experimentar jo solet amb el plug anal i vaig dir, bueno, no res de l'altre bord, però vale, guai. Llavors un dia vaig quedar amb un pavo i no sé com, li vaig proposar, ei, què tal si juguem amb el meu plug? I vam fer penetració vaginal amb el plug anal, jo ficat mentre es vibrava.
1: I què?
2: I estava, o sigui,
1: t'estaven donant pels dos forats, per un costat el pavo i per l'altre...
2: Jo amb el meu plug, però el plug el controla ell, vull dir, el meu cul no s'apropa a ningú,
1: vale.
2: Sol jo.
1: Ah.
2: I ell notava la vibració dintre meu, lo qual deu de ser molt xulo, claro, perquè la vagina i l'anus estan junts.
3: Són veïns,
2: claro,
3: sí, estan
2: junts.
3: Al costat.
1: Toc, toc, estic aquí.
2: I jo, i no sé per què, suposo que per la sobreestimulació, jo vaig durar molt.
1: Vas durar molt.
2: Molt.
3: Ah, vas durar molt.
2: Bueno, vale. Per lo que soy yo, que yo duro 10 minuts. Però per lo que soy yo, vaig durar molt.
1: Que heavy.
3: Molt bé.
1: Tu recomanes que la gent provi el sexe anal com a sexòloga?
2: Jo provo que ho recomanin si els ve de gust i si estaran tranquils dintre dels nervis que...
1: Però que tampoc sempre diguem sexe anal és cardar la polla al cul. No, també poden fer altres tipus de sexe anal.
2: Clar, per mi, donar petons, estimular l'anus des de fora, per mi tot això
1: un ja beso negro.
2: Un beso negro
3: sexe anal. Un beso, coma. Vale, sí, un beso negro, també, lo del tema dels dits.
2: El ditet també és sexe anal, claro.
3: Amb l'estimulació i també joguines, que acaba de comentar la Marta.
1: Per tant,
2: les joguines que tinguin tope,
1: Si ara mateix hi ha alguna persona que s'està masturbant escoltant-nos...
3: Oye, por favor.
1: Que pot passar?
3: Passa cada dia.
2: Estic segura de que n'hi ha.
1: Recomanem que aquesta persona, mentre que s'està tocant el penis o el clítoris...
3: L'anus.
2: Lo que sigui.
1: Que amb l'altra mà, amb un dit, es posi el dit pel cul.
2: Sí, però renteu-vos les mans abans i després, que ens coneixem.
1: Vale. I llavors què ha de fer, Marta, tu com a sexòloga?
2: Doncs mira, si tens pròstata, tu fiques el dit i llavors has de fer el símbol de vine cap aquí.
1: Vale,
2: entrar i sortir, no. Bueno, que si vols fer, fes-ho. Però l'estimulació cap a la pròstata està entrant a dalt.
1: Vale, per tant, posem el dit al cul i pugem el dit cap a dalt.
2: Sí, però ojo amb les ungles.
1: Ah, clar, les noies, cuidado.
3: Clar,
2: o els tios que no se tallen les ungles, sou guarros.
1: Asco, que asco.
3: Ai, por favor, que barbaritat.
2: Pues sí, fiqueu el ditet i feu cap a dalt, així com siguéssiu. Vine cap aquí.
1: I anem massatjant la part de dalt del cul, per dintre.
2: Exacte, allí està la pròstata.
1: I allà els homes, sobretot, que ja tenen pròstata, les dones no, però bueno, les dones també tenen plaer igual, suposo.
2: Les persones, tots tenim cul.
3: Bé,
2: per tant, tots tenim nervis a l'anus, perquè és una zona molt sensible,
3: sí.
2: I hi ha persones que quan estimules aquells nervis li agraden.
1: Vale.
2: Per tant, aquest és el plaer que trobem nosaltres que no tenim pròstata. Vosaltres, a damunt se li sume l'estimulació prostàtica. És un plus.
1: Que hi ha que te corres, mai millor dit.
2: Exacte, bé, perquè de la pròstata surt part del semen. Per tant, sí, estimules l'ejaculació també.
1: Que heavy.
3: Passa de tot. Oye, nois, perdoneu que interrompi, però és que ens estan arribant ja respostes incorrectes de per què practicar sexe anal.
1: Respostes incorrectes de per què practicar sexe anal. Fem una cosa. Posem una cançó
3: bé.
1: I les comencem a escoltar.
3: Bé.
1: Si vols participar, envia un WhatsApp. Respostes incorrectes de per què practicar sexe anal.
0: Envia'ns un WhatsApp.
1: Va.
0: 699-69-69-69.
1: I ara les llegim i les escoltem, va.
3: Vamos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.
4: Shout out to my man, Mover Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Way Joe, això es diu Maladí. I ara, Marta, de què parlem?
1: De culs.
0: De posar-nos el dit pel cul.
1: Bueno, lo que sigui, però que tingui tope.
0: Tot pel cul.
1: I després ho netegem tot bé, que som uns guarros.
0: Missatge real que acabo de rebre d'un tio... d'un jove, dit que es diu Guille. Diu, m'estic posant el dit pel cul mentre em masturbo, us escolto i miro porno. Quina bendició.
1: Quina sobreestimulació.
2: Quina benedicció. Mare meva, doncs el tio està...
0: Truco al Guillem.
2: Truquem-lo.
0: Que ens expliqui la seva experiència.
1: Anem a molestar-li.
2: Bueno, potser el pillem, abans del sumum, no? De l'èxtasi.
1: O potser aprofite la vibració per sobreestimular-se del tot.
2: Clar, del telèfon, no? Del...
1: Clar.
0: Cuidao, perquè sí. Perquè sí, sí, sí.
1: Algun cop ho heu fet?
0: De posar-te el mòbil en vibració i posar-te la polla. Home, és de malalt, eh? Guillem.
1: Hola, Guillem.
2: Ei.
0: Guillem.
1: Hola.
2: Guillem, que estàs nerviós?
0: S'està masturbant.
2: A veure. Sí. S'ha tancat l'ojete, això que era
1: clocs. Espera que l'agafe.
2: Bueno, perquè...
1: una cosa, si amb una mà s'agafa el penis i a l'altra se pica pel cul, com ens ha despenjat?
2: Amb el nas. No? El nas va molt bé per... Cloc.
0: Oh, ha suprimit el missatge.
2: Vaya cobarde del Darby.
1: Guillem, he fet captura.
2: I tenim el teu número, li passarem a la teva mare.
0: Aquest home. Ui, el Guillem està ejaculant ara mateix, eh? No, eh?
1: Bueno, pues nada.
2: Vaya cobardía de Lombardía.
0: Acaba-te bé la palla, Guillem. Va, anem a preguntar, vinga, què era, això. Per què practicar sexe anal? Només respostes incorrectes. Endavant,
1: vinga,
0: no, Tomàs?
2: Només respostes incorrectes i atenció que la gent és molt original. Ara, primer missatge supercurt que diu, per cagar ample.
0: Ah, molt bé.
2: Molt bé, doncs pues escolta, si te la carden per trastràs, doncs pues mira, massa ampli o cagaràs, molt bé. Aquest, que a mi personalment m'agrada molt i que sé que a la Marta no li agradarà, diu, per no fotre-la pel cony i evitar infectar-me de feminisme.
1: Mira, selecció natural. Almenys si folle pel cul no es reproduirà i ens fan favor.
2: A veure, tenim més per aquí. Perquè està bé trencar el gel, però millor encara trencar el cul.
0: Molt bé.
2: Aquesta és bona, no?
0: Sí, no? Oi, la gent és com molt original, eh?
2: Sí, he de dir que sí.
0: En volem més, eh? 699-69-69, digues.
2: Atenció, aquesta m'agrada molt, és molt poètica, diu, perquè l'amor fa mal, però per darrere més.
0: Oh.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Clar.
1: Aprofito per dir que si fa mal hem de parar, gent, ficar lubricant, relaxar-nos un rato...
0: Vale, vale.
2: Prohibido divertir-se.
1: És que sabia que ho diries.
0: Per què practicar sexe anal? Només respostes incorrectes.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Vinga, va, més.
1: Jo espero que algú ara mateix estigui menjant uns micados.
0: Ah, bueno, aquests...
1: Uns xurros amb xocolata.
0: Aquesta és una que jo m'he inventat aquesta tarda.
2: Aquesta també ens l'han dit, per saber com es fabriquen els micados.
0: Molt bé.
2: Home, realment, segons com pot sortir un micado.
0: Home, si no està ben net, sí.
2: Si no està ben net...
1: Clar. No, ara què diu això?
0: Netejar-se el cul abans de fer sexe anal.
1: O no.
0: Onga, no.
1: No, no.
0: Home,
1: té per
0: sí.
1: Què. Tu ja saps el que hi ha dintre.
0: Caca.
1: Evidentment.
0: Vale, doncs neteja't el cul abans de fer sexe anal.
1: Però si ho fas molt freqüentment o amb molta força, te pots fer ferides i, per tant, te pots fer mal.
2: Amb una lavativa? Se li diu lavativa, no? Sí, netejar-se...
1: Sí, sí. Vale.
0: Netejar-se el cul suaument, amb sabó i aigua.
1: Per fora. El sabó dintre no, eh?
0: Mai.
1: Ah.
2: Oye, Marta, tu no donis consells, que tu no has fet sexe anal mai.
1: Jo no he fet sexe anal, però m'he informat més que vosaltres dos junts.
2: Vaya mentida.
0: És el que té ser sexòloga, professional del sexe.
2: Que la gent et creu tot el que dius i és mentida. Clar.
1: En veritat, sí.
0: Tenim més oients que han participat?
2: Sí, insisteixo, coses als oients, vale? No penseu que és cosa meva. Diu, per què un jueu no hagi de pagar la circumcisió?
1: Perquè un què?
2: Un jueu.
1: Ah, vale.
2: Què penses que deia?
1: Que ho has dit molt fluixet.
2: Un jueu, sí, un jueu. Perdó, jodio, ja està, perdó. Sí, perquè pots trencar-te el frenillo quan la perdes pel... Clar, sobretot, sí,
1: quin bueno. Dolor.
2: Bueno, i tinc una última, també bastant...
0: Endavant.
2: Heavy, eh?
0: Els oients estan a tope.
2: Odia les ètnies. Diu, aquesta pels gitanos. Porque la prueba del pañuelo no miente, el culo sí.
0: ¡Dios! Samadíssima, eh?
2: Jo he parlat amb una persona gitana, i això no és broma, i sí que em va dir que moltes noies ho fan per darrere per... Perquè això, perquè la prova del pañuelo...
1: Clar, per no perdre la virginitat. Clar. Però això jo crec que s'ha fet de tota la vida.
0: És molt samat, això, eh?
2: No, heavy.
0: Tenim una trucada, hola.
1: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Hola, senyora.
4: Andrea.
0: Andrea, des d'on es truques, carinyo?
4: Ja m'heu agafat, que fort. Pues mira, sobre el sexe anal, tinc que dir que està superbé, perquè el que hi ha que fer és entrenar el cul.
1: I com entrenes tu el cul?
2: Boles xines.
4: Pues comences, pues, amb... Em diu despedit, saps? Amb molt de gel, vale? I clar, tens que anar agrandant la cosa.
0: Clar, i a poc a poc vas entrenant en l'anus, que es vagi fent més gran.
1: Clar, vas dilatant.
4: Sí, i amb el temps, doncs pues, això, ja saps. Quan aconsegueix, bueno, pues...
0: Perdona, tens un nen petit... Al... No sé. Espera un moment, Andrea. Tens un nen petit al teu costat?
4: Bueno, és que la meva parella, pues, també li agrada.
0: A la teva parella...
4: O sigui, jo poso un cinturó i...
1: Ah, tu li dones pel cul al teu nòvio.
4: També.
2: Però hi ha un bebè de fons.
4: Però sí. Però
0: una, és que no s'entera. Andrea, un moment. Hay un moment, que no ens escoltes. Que tens un nen petit al teu costat.
4: No.
0: Què és això?
2: Oye, però que hi ha un bebè.
1: Sí, hi ha un bebè.
4: No, però no se sent.
2: Com que no se sent? Sí que se sent. Escuchamos un bebè. Què
0: sí,
2: passa aquí?
0: Sí, se sent un bebè.
1: Ella no és altre estadi.
5: No és un bebè, té 4 anys.
1: Home, si té 4 anys em preocupa més que si és un bebè, eh?
2: I tu parlant del cinturó...
5: Està jugando con sus muñecos.
4: Està... Ah. És una cosa normal, que no hem de demonitzar-lo tant.
0: Vale,
4: vull dir que...
0: Vale, pues, i, bueno...
4: Hi ha que anar a poc a poc, i també hi ha que anar a netejar-se abans al lavabo, vull dir que...
5: Perquè no sé què té el mercado.
4: Exacte.
1: Però una cosa, que si surt caca tampoc passa res, que és el que hi ha dintre i ja està.
4: Sí, vull dir que...
0: És que a mi m'està donant molt... Un moment, m'està donant molt de cringe parlar de sexe anal amb un nen al fons dient papa mira, saps?
2: Podeu callar a ese niño.
1: No, pobre nen. El nen no és el que s'ha de callar.
5: Ho tenim molt fluixet.
4: És que no se sent gaire.
5: No se sent, no se sent. Nosaltres parlem una mica, però no...
0: Pues a tots dos us agrada donar pel cul.
1: I rebre.
4: Podríem dir, però, i que ens donin també.
0: Us agrada que us donin pel cul, a tots dos.
2: Per favor.
4: És que, de veritat, jo sento plaer i la meva parella pues, també.
0: Molt bé. I quan, cada quan feu sexe anal?
4: Pues, bastant sovint, no sé.
2: Nois, pues... no puc més, ho sento. No, jo no puc parlar de fotre la polla pel cul amb un nen darrere. No, o sigui, a veure,
0: no,
2: un moment.
0: És inviable.
2: No es pot parlar de sexe.
0: No, és que no es pot.
2: Nois, ho sento, us deixem. Un altre moment que estigueu sols, ens truqueu.
1: Besitos.
0: Però a quina classe de pares trucaran a la ràdio amb un nen petit parlant de sexe?
1: Sí, la veritat és que és una mica raro.
0: Ja. Fa molt de cringe.
2: Sobretot, si ells no tenen cap problema, vale, t'ho compro, però a nosaltres ens posen una mena de compromís moral en el que no sempre s'ha de tenir tanta llibertat per parlar això davant de les criatures, dels infants.
0: Després ens arriben denúncies.
2: Faltaria més.
0: Per favor. Va, de seguida parlem de sexe anal. I de respostes incorrectes, de cardar-la pel cul.
2: Bé.
3: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
1: Què? Tens ganes de moure't?
0: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
1: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
2: La que manda.
3: I punt.
4: Flash!
1: Flash FM amb el poder del ritme.
5: This is Flash FM.
1: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
3: Flash FM.
1: La que mana. Què fas, que no ens truques?
6: 93 545 68 68.
1: Flash Urban.

0: Movi-t'ho de Sant del Hagel al Flash Urban. Marta, avui de què parlem?
1: Com es nota que fas anglès, eh?
0: Movi-t'ho de Sant.
1: Doncs volem que la gent ens expliquin motius incorrectes pels quals tindrien sexe anal.
0: Sexe anal.
1: Això també pot ser per la vagina.
0: Què? Un pet vaginal?
1: Un pet vaginal. Perquè, clar, fer penetració entre aire i quan treus el penis...
0: Això, explica el pet vaginal. A veure, què consisteix el pet vaginal?
1: A veure, exactament no ho sé. Però me puc imaginar que és que durant la penetració ha entrat aire... Perquè la vagina s'ha dilatat.
0: Vale.
1: Hauria d'haver-se dilatat. Mm. Llavors tu fas penetració, allí se queda l'aire concentrat, llavors quan surt el penis, pues, depèn dels moviments que tu vas fent, aquell aire ha de sortir, perquè la vagina és tancada.
0: I fa soroll quan surt.
1: Sí, clar, te tires un pet per la vagina. Però no fa olor, és sol el soroll.
2: Ah. Depèn de com treguis també el penis. Si ho treus super, super, super mega de cop, és més probable que hi hagi pet vaginal.
1: Això no ho sabia jo.
2: Sí, sí.
0: Clar. Ah, sí? Expert, no?
2: Sí, sí, a veure, jo ho dic obertament, jo m'he trobat amb diversos pets vaginals i a veure, he de dir que al principi és incòmode, però després ja et fas una mica el tonto o pots arribar a riure i tot i no passa res.
0: És un pet que es pot controlar?
1: No, és que ha entrat aire.
0: Fora.
1: És una qüestió física. Ah. A veure, jo crec que quan tens una edat i ets madur és com, vale, ja està.
2: De petits es passa malament. Primer es passa malament, tant el tio com la tia, perquè és com, et fa cosa. Després... és una mica incòmode i ho evites i després, quan ja has tingut molt de sexe amb moltes persones, ja saps com va la vida, pues ja te'n ries i ja està.
1: Quan tinguis molt de sexe amb moltes persones, ja ho normalitzaràs, tranquil.
2: Ui, mare meva.
0: Si tenim algun jove o així que mai ha tingut sexe, si amb la noia té un pet vaginal, no te'n riguis. Saps?
1: És normal. Ha entrat aire per la teva polla, així que relax.
2: Tu no riguis, Miquel, que et conec, que a tu et fan gràcia aquestes coses.
0: Vale.
1: Miquel, tu t'has tirat a moltes pies. Què us passa?
0: Què has dit?
2: A veure, tira els pets.
0: Els pets molt, molt seguits.
2: Sí, sí. Mitjotxo. Perdó, és que al Miquel li fa molta gràcia aquestes coses.
1: Al Miquel li fan gràcia els xotxos.
0: No, hola. Bueno, sí, hola.
3: Bones.
0: Hola, com et dius?
3: Jo em dic Joan.
0: Joan, des d'on trucas?
3: Des d'un poble al costat de Barcelona.
0: Molt bé, Joan de Barcelona.
1: D'un poble de Barcelona.
2: No vol dir-ho, covarde.
0: Escolta, Joan, tu has estat mai amb una noia que s'ha tirat un pet vaginal?
1: Que no...
3: Bueno. Sí.
0: Sí? I com ho has gestionat?
2: No s'ha tirat.
3: Pues normal. És l'aire que entra del moviment i és, normal, és una cosa normal.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Joan. Ets molt més madur que aquests dos de junts.
2: Pues normal. Ui, això ha sido un pedo! T'imagines el tio superagobiat?
0: Molt bé.
3: Bueno, jo us volia dir, mira, jo sóc infermer.
1: Ah, molt bé.
3: Treballo en un hospital. La setmana passada us vaig enviar un missatge, l'únic que no us vaig poder trucar perquè estava treballant.
0: Ah, és veritat, me'n recordo, sí.
1: Digues.
3: I, bueno... primer de tot, jo volia dir que, ja que esteu parlant de sexe anal, recomanar pràctiques segures, sobretot, la introducció de segons quins objectes, sobretot que tinguin tope, com molt bé diu la Marta.
1: Gràcies,
3: que passa? Soc un gran fan d'ella.
1: Ai, merci. Besito.
2: T'agrada la Marta? Com fa la feina?
3: Molt.
0: Sí, clar, perquè és sexòloga.
1: Gràcies.
3: No, i perquè les formes que té de parlar i d'explicar les coses són molt originals moltes vegades i... No, que tinc parella, eh?
1: Que cabrons.
0: Bueno, pues semblava que...
1: No, moltes gràcies.
0: L'infermer i la sexòloga.
2: Sí. A més, els infermers són uns cachondos, que hi ha molt de folleteo a l'hospital.
3: Sí, però la setmana passada ho posàveu en dubte.
2: Bueno, no ho posàvem en dubte, ho preguntàvem i tu ho vas respondre.
3: Jo vaig dir que sí, i és veritat. Hi ha molt ligue, hi ha molt folleteo i hi ha molt barreu.
0: A l'hospital es folla molt. Sí. Molt bé.
3: I segons els serveis i demés, encara més.
0: Molt bé.
1: Bueno, doncs així, no,
0: així passen el temps, quan no hi ha urgències, saps?
2: Clar.
1: No, però això sempre t'agafen tard.
0: Dios.
1: Per això vas al metge i dius, no saps quan surts, perquè estan allà de lo que te pegó.
0: Bueno, però si es folla molt a l'hospital, vol dir bones notícies. No hi ha ningú a ressuscitar, saps? Tothom es troba bé.
2: O potser mor penya a causa de que la gent està follant. Cuidao, se li pot donar la volta a la truita.
0: No!
3: Exacte.
0: Bueno, Joan, estàvem parlant del sexe anal.
1: Que tindré tope, molt bé.
3: Pues això, que sí, nosaltres hem vist casos i de gent de certa edat, casada, amb fills i demés, que venen amb l'excusa de, és que m'estava dutxant, he relliscat de la dutxa, i he anat a parar just a l'escobilla del vàter.
4: T'han posat l'excusa que s'han caigut de la dutxa i l'escobilla del vàter se n'ha anat pel cul.
1: És que una cosa, rollo, l'escobilla és la cosa més antieròtica de la història.
4: Però digues la veritat i ja està, no?
2: Me han dado por culo! En plan, així ja està, tal qual.
4: Clar.
3: Exacte. Sí, sí. També hem tingut altres casos de gent que ha sortit de festival amb drogues pel mig, alcohol i de més. Participar en orgies o en festivals
2: que hem sex.
3: Sexe i de més, que els han introduït objectes més grans del que el seu forat permetia.
4: Dios, Dios!
3: I acabar quiròfan i amb colostomia permanent de per vida.
1: Para. Què és això de colostomia?
3: Però... És la buseta que et posen a la panxa per cagar. Parlant clar.
1: Perquè t'han de tallar
3: un tros del recte,
4: sí?
3: Llavors et cusen i llavors ja no pots cagar normal. Com
4: I com cagues?
3: Per la bossa, perquè et fan un forat, diguem, que va directament a l'intestí,
4: vale,
3: i per allà surt.
1: Sí, o sigui, va sortint la caca.
4: Després has de buidar la bossa.
2: Exacte.
4: Amb la merda a dintre. No fas l'efecte de que vas a cagar al lavabo, sinó que simplement has de buidar la bossa.
2: Exacte.
4: I ja està.
3: Quan està plena, la buides i ja està.
4: Per tant, no tires pets.
3: Sí, per la bossa.
4: Ah, pels pets, et tires pets per la bossa.
3: Surt tot per la bossa.
2: I s'infla com un globus?
3: També.
4: Que heavy.
2: Clar, oloren els pets de bossa? Com va?
3: Bueno, és com si fos un globus, i llavors quan el globus el desinfles, en aquest cas la bosseta la desinfles, pues surt l'olor, clar.
4: Dios!
3: Perquè no deixa de ser un pet i no deixa de ser olor a merda.
4: Clar. Perquè és merda igual. L'únic lloc de cagar, has de buidar una bossa que hi ha la teva merda que ha anat dels intestins cap allà.
3: Exacte.
1: Bueno, com si fos un panyal d'un bebè, pues ets un adult i te surt la caca per la bossa per l'intestí.
4: Pues cuidado amb el sexe anal, porteu-vos bé, perquè es pot acabar molt malament.
1: Amb el que hem sex i amb totes aquestes coses, gent.
2: Sí, són aquestes...
3: Literalment, perquè ja es veu, i sembla que no, però és més habitual del que sembla.
4: O sigui, molta gent va a urgències a dir que s'ha cardat coses pel cul i que se li ha de curar i s'ha d'operar i aquestes coses.
3: Sí, i amb desgarros anals, i fissures i...
1: El Tomàs està a punt de vomitar, pobre.
2: És que no, vomitar no, però em fa mal. És com que m'imagino...
4: T'està fent mal l'anus, Tomàs?
2: No, però és com el de quan se trenca el frenillo. Són coses que, per favor,
4: ja, no. Ja. A veure, i què més t'ha passat a urgències?
3: Bueno, ara l'últim cas que sé, relacionat amb el tema d'aquest del sexe a l'hospital, pues, fa poc van trobar a un metge i una infermera amb un dels lavabos d'una planta, allà de l'Ecpe Te Pego.
1: Fent sexe anal.
3: Bueno, no se sap quin tipus de sexe feien, però feien molt de soroll.
4: Ah, va.
1: Feien molt de soroll.
4: Vaya salseo.
2: M'imagino a... Sabeu a Los Simpson, el director Skinner i la profe, que sempre s'anaven a follar a un tal? Pues m'imagino això amb el metge i la infermera, com nos vamos aquí a escondernos, saps? O sigui, aquest rotllo.
1: I la senyora a la gent a la sala d'espera en
4: plan... Sí. I tu, Joan, recomanes el sexe anal com a infermer?
3: Jo sí, el recomano sempre i quan siguin pràctiques segures, es facin consentiment, sobretot tant si és noi-noia, noi-noi, noia-noia, o trans, o
4: el gènere,
3: la identitat que sigui.
4: Lo que sigui.
2: Sí, una cabra, jo què sé.
1: No, cabres no, que no consentixen.
3: No, això no. Amb animals, cuidado.
1: Molt bé, gràcies, Joan.
2: Ben dit, Joan.
3: Però sí que ho recomano i sempre també molt important la lubricació, tema de lubricants i de més que hi ha, com molt bé ha explicat moltes vegades la Marta i de més.
2: Oye, ja sabem que la Marta és tan perfecta, deixa de penjar-li medalles, eh?
1: No et fiquis gelós, clar, per algú que en parli amb aquesta ràdio.
2: Perquè no has dit en cap moment, com bé diuen el Miquel i el Tomàs.
3: No, però... Aviam, que la Marta és la Marta.
2: Hala.
4: Te la vols follar i ja està, no passa res.
1: Gràcies, Joan.
2: Mi amigo el que la quiere meter, eh?
4: No, sí, calma,
2: no. Que la Marta fa molt bé la feina, això està claríssim.
1: Gràcies, guapos.
4: Bueno, Joan, gràcies per trucar i, sisplau, truca més cops, perquè és molt interessant.
3: A vosaltres.
4: Truques, veritat,
1: si necessitem criteri mèdic a vegades.
4: Sí, truca més cops, Marc, Joan.
3: A vosaltres, que feu fantàstic.
1: Merci.
2: Molt bé.
4: Adéu, maco.
3: Una abraçada.
2: Ciao, xochit.
4: De seguida continuem parlant de sexe anal.
2: Anar al cul. Hala, per favor.
5: Què fan les cabres?

0: Ara mateix no. Espereu-vos al finde.
1: Perquè tu, Marta, aquest cap de setmana faràs un quiqui.
0: Potser sí.
1: Amb qui?
0: Amb una persona.
1: Amb qui faràs un quiqui?
0: Amb una persona, no diré el seu nom a la ràdio.
2: Es diu com algun rei emèrito?
0: Sí.
1: Dios.
2: Quina casualitat.
1: Amb aquesta persona...
0: Què?
1: Ja has follat?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. No us ho havia explicat?
1: No,
0: però
1: i com va anar?
0: Però pel cul no,
1: Va anar bé?
0: Va anar molt bé.
1: Sí?
0: Si ja us ho vaig dir, no ens vam córrer cap dels dos.
1: No es va córrer?
0: No, cap de... ni jo tampoc.
2: Tu tampoc?
0: Jo tampoc.
1: Perquè és més important que el corris tu que ell.
0: No, això és mentira.
2: Això diu les dones.
0: No, és important.
2: Això diu les noies, sempre.
0: És important que ens ho passem bé, punto. Si arribem a l'orgasme o no, pues bueno.
1: I et posaràs el teu millor tanga, no?
0: Evidentment, ah, sí. I en seria.
1: De quin color serà el tanga per follar?
2: El de Boba Esponja.
0: Me'l treu vosaltres, o negre o vermell.
3: Vale, audiència.
0: No!
3: WhatsApp obert. El tanga perquè la Marta folli aquest findi ha de ser negre o vermell. Vinga.
2: És com la ruleta, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69
3: 699 69 69 69 Últims minuts del programa, mentre que fem una broma telefònica. Vosaltres heu d'enviar un WhatsApp i heu de posar tanga negre o tanga vermell, no, Marta?
0: Sí.
3: Vale. A veure què guanya.
0: El Joan, el que acaba de trucar abans dient que jo sóc molt professional, m'acaba de tirar del pedestal.
1: Això és de professional.
2: Vinga, va, doncs envieu 699 69 69 69. Heu de dir vermell o negre.
0: Vale. Us agrada més els tangues vermells o negres?
3: Vale, tanga vermell o tanga negre. 699 69 69 69. Ara, però, mentrestant, anem a fer una broma telefònica.
2: Vinga, diu així: hola, le quiero hacer una broma a mi amigo. Se llama Jorge Sánchez, estudia la oposición para Guardia Civil y es cazador. Decidle algo que ha hecho mal en la caza y que no se puede presentar nunca más a la oposición. El número es este.
0: Vale. Tots sabem a qui votarà el Jorge Sánchez a les pròximes eleccions, a que sí?
2: A sumar. El tema és que... El tema és que aquí diu: por la zona del Campell és donde caza. Huesca, al lado de Tamarite de Litera. Él es de Tamarite de Litera.
1: Molt bé. Bon poble. Doncs vinga, anem a trucar cap a Tamarite de Litera.
2: Diu un tio per WhatsApp: yo tenía una novia lesbiana y son como todas, no saben qué coño quieren.
0: És molt bona aquesta.
1: Què és això?
5: Diga.
2: Hola, buenas noches. ¿Hablo con el señor Jorge Sánchez?
5: No, se equivoca.
2: Ah, ¿me he equivocado?
5: Sí.
2: Ah, pues disculpe, le llamamos de la Guardia Civil. ¿Seguro que no es usted?
5: No, soy yo.
2: Ah, pues nada, pues disculpe. Me habré equivocado de número.
5: De nada.
2: Vale, pues muchas gracias. Chao. No, a veure, jo crec que està amb els amics davant, que s'estan rient darrere.
0: Ah!
2: És que sou idiotes, tio.
3: Vaya puntos.
2: Sou idiotes.
1: Bomba.
2: Tranquils, tenim una broma express.
3: Dios.
2: Perquè ara m'he cabrejat.
3: Dios.
2: Perquè ara m'he cabrejat. Anem a trucar una iaia Conxita.
1: Vale.
2: Anem a marcar el telèfon.
1: I a aquesta iaia què li direm?
2: Doncs direm que el seu net està tiesini. Ens ha donat el nom de la seva empresa i li direm que l'hem pillat bevent molt de vodka i que mare meva.
1: Dios.
0: Que ha quebrat l'empresa, que s'ha dado l'alcohol i que l'ha liat.
1: Heavy.
2: Diu així: fem una broma a la meva àvia que m'he fet mal a la feina. Visca amb ella, a veure si s'ho creu. Hola.
6: Hola.
2: Hola, bona nit. Parlo amb la senyoreta Núria Borrell.
6: Senyora, sí.
2: Senyora, perdoni. És vostè l'àvia de l'Oriol?
6: Sí.
2: Què tal, com està? Tot bé?
6: Ara sí.
2: Perfecte. Mira, la truco de l'empresa My Ticket Winery.
6: D'on treballa l'Oriol?
2: Correcte. Truquem de l'empresa on treballa l'Oriol. L'hem de fer unes preguntetes, vale, de gestió. Ella ens ha donat el seu número perquè està una mica, ara mateix està una mica espantat. I hi ha coses que, bueno, que hem de preguntar-te per temes de seguretat i tal. El tema és que, bueno, l'hem enganxat per les càmeres fent una cosa deplorable. Deplorable. L'hem agafat a través de les càmeres, doncs, bevent-se una ampolla de vi despullat.
6: Què diu?
2: Sí. Llavors, clar, eren ampolles de vi per un valor incalculable. Incalculable.
6: Oh.
2: Llavors, clar, eren ampolles de 15.000 euros, imagini's.
6: Jo hauria parat a la mesa.
2: Llavors, clar, senyora Núria, ens ha donat el seu número com a emergència i era per preguntar-li si vostès havien... Ell ens ha dit que viu amb vostè, correcte?
6: Sí, clar. Porta molt bé.
2: Era per preguntar-li, clar, era per preguntar-li si vosaltres, clar, fèieu aquestes pràctiques a casa o alguna cosa així, de veure...
6: Apa.

0: Mai
1: no?
0: De la vida.
1: No? Vostè no beu vi? Mm.
0: No, no bevem nosaltres, som abstemis.
1: Sou abstemis i beveu algun altre tipus de líquid despullats a casa, a la sala d'estar o alguna cosa així, o no?
0: I ara no.
1: No.
0: Mai de la vida, mai ja. De la vida.
1: No, no, ens sobta molt perquè ell ens està dient que sí, que això a casa ho feu i és el que ens sorprèn. Per això li dic que ens ha donat el seu número d'emergència, ens diu que és habitual amb ell. Ara trucarem a la policia perquè això no pot quedar aquí. Però, clar, no sabem què fer. Ell insisteix en que sí, en que amb la seva àvia ho fa. No el veiem molt bé, crec que va molt borratxo.
0: Oi, no, jo no
1: ho
0: he fet mai,
1: Ja, però, bueno, és una cosa que ens sobta. Ens sobta molt.
0: I ara és que em sobta molt a mi també,
1: Ja.
0: Però que s'ha vengut l'enteniment.
1: Bueno, no, l'enteniment no, s'ha begut el vi.
0: Bueno, ja.
1: I amb pilotes, a sí, més, home. Núria. És que tu, és una mica desagradable la imatge, allà amb el penis a l'aire.
0: I tant.
1: Amb tot el penis, amb tot el penis a l'aire, no pot ser.
0: Bueno, jo, vull dir, l'he vist perquè dorm despullat, diguéssim.
1: Ah.
0: Però... Entenc, jo no entro, a l'habitació.
1: Home, no sé què dir-te.
0: Però, diguéssim, hi ha molta gent que dorm despullat.
1: Ah, o sigui, tu t'agrada veure el despullat a casa o no?
0: No, però per dins, per fora a casa, per fora a l'habitació...
1: Van boles! Us dutxeu junts? No, home, no me diguis això, Núria.
0: Com?
1: Núria, com que us dutxeu junts? No m'ho puc creure.
0: Que ens dutxem junts?
1: Això m'has dit... Ah, doncs he entès malament. Semblava que sí, que deies això.
0: No, per l'amor de Déu, cadascú es dutxa la seva habitació.
1: Vale.
0: Té un lavabo i jo en tinc un altre.
1: Vale, no. Era per dir-li a l'Oriol que vigili quan se li caigui el sabó.
0: Que vull dir-te que molta gent...
1: Sí.
0: Jo conec gent que dormen despullats. Jo això ho trobava...
1: Però, senyora Núria Borrell, i també coneix gent que despullada es posa a veure ampolles de vi de 15.000 euros? Això també?
0: No, això no. Home,
1: són els valors que sembla que ha transmet el seu net. Són els valors que sembla que ha transmet el seu net.
0: És que a mi m'estranya molt.
1: Ja.
0: Però és que m'estranya molt.
1: Núria, normal que li estranyi, perquè això és una broma telefònica. Estàs a la ràdio ara mateix.
2: Núria, estàs en directe al Flash FM, al Flash Urban.
0: La mare del Tano que us va parir.
1: Núria,
2: el teu net ens ha demanat aquesta broma.
1: Sí.
0: Home, per favor, doncs fotre-li una hòstia.
2: Digue-li, t'està escoltant per la ràdio. Estàs en directe a la ràdio ara mateix.
0: Home, sí, es deu sentir de riure, però a mi no m'ha fet riure gens,
1: Doncs que sàpigues això. Que pots recuperar la broma a través del podcast de flashfm.cat, Núria Borrell.
0: Bueno, doncs ara ja no contestaré quan truqueu.
2: Núria, ho has passat malament, carinyo?
0: I ara?
3: Ai, pobreta, quina és que li hem donat.
1: Tenim temps de trucar superràpid al net o no?
2: Espera, Núria, anem
0: a
2: trucar.
0: Ara el truquem.
2: El truquem nosaltres i el renyes en directe.
1: Clar, volem que li cardis
0: el... Encara el fotré fora de casa,
1: Per això.
3: Una nit així, tontorrona.
1: Però fes-ho en directe, que així guanyem audiència.
2: No pengis, que anem a trucar al teu net i el renyes en directe, vale, Núria?
0: Mare de Déu.
2: Bueno, que
0: no sé què m'has dit, ja. Estic
1: desfornillada.
2: Tranquil·la, que estem trucant al teu net i ara el renyaràs en directe, vale?
0: Vaya show,
2: ja ho pots ben dir.
3: És un show.
2: El teu net no ens agafa el telèfon.
3: És un covard.
2: És un covard, el teu net.
1: Vaya rata de cloaca.
0: Penja.
1: Com que penja? No pengis, Núria, que estem parlant.
2: Bueno, Núria...
0: Jo no sóc tan mal educada de penjar.
2: Que mona que és,
3: educada o és una estona?
0: Digues,
2: carinyo.
0: Però vull dir-te que prou, això... La broma aquesta, que s'acabi.
3: Ja s'ha acabat.
1: Núria, ja s'ha acabat la broma, de debò,
2: La broma ja està, vinga.
0: Hòstia, quin susto m'heu donat,
3: Ai, pobreta.
0: M'heu donat un susto que...
1: Sí, bueno.
2: Bueno, ja està, Núria, relaxa.
0: Només ens faltava això, també.
2: Fes-te una tila, ara, vale, Núria, i abans d'anar a dormir.
0: No, tila no. Okay. Però la pastilla, una pastilla, sí.
2: Ah, una pastilla per dormir.
1: Jo tinc ganes de cardar-me un Dom Perignon a la sala d'estar amb pilotes de la Núria Borrell, ara mateix.
0: Agua. Quin curto.
3: No els facis cas, Núria.
2: Un petó guapa. Adéu.
3: Adéu, carinyo, bona nit.
2: Ai, pobra àvia, de veritat.
3: M'encanta el marit de fons, penja.
1: Que està andant a los Simpsons. Home, a mi m'ha generat molta tendresa i m'ha costat fer la broma, però
2: sí,
1: bueno.
2: Sí, seguro. Atenció, abans de marxar. La Marta, no. Aquest fin de follarà, i hem dit
3: que
2: a l'audiència,
3: no.
2: Ha de portar un tanga de color vermell o un tanga de color negre. Què està dient l'audiència?
1: Doncs moltíssima atenció. Perquè per fi ens diuen negre, si us plau, negre, com a dona que li agraden les dones i els homes, sexòloga, voto negre. Això és una... tanga negra és més de bollera que vermell?
3: No ho sé. Un tanga de quadros, no?
2: Tindràs sexe amb un home o amb una dona, Marta?
1: Mira...
4: Qui xafarders que sou?
1: Bona, soc el... Bona, sóc el Joan. Heu d'especificar que hi ha molts models. Si fos per cada mi, tanga vermell i de fil amb encaix.
2: Just! L'audiència va molt forta,
3: Marta. El Josep en sap, eh?
2: T'estan imaginant en tanga ara mateix.
1: Per aquí diuen tanga vermell, tanga negra. Bona nit, lo millor seria que fos comestible. Per aquí diuen rojo, el tanga més rojo que el PSOE. Per aquí diuen sense tanga, millor.
3: Ah, doncs no és bona, però és que agafa fred.
2: Està 50-50, eh?
1: I a la Marta li ha arribat per missatge privat un que li diu rojo.
2: Dios! D'aquí?
1: Te l'has follat, també?
3: Què us importa, tio?
1: Home, jo ho he vist, jo he vist tot.
3: És l'últim cop que us explico res, no us explico res.
2: Per tant, Marta, aquest cap de setmana, quan follis...
3: No sé si follaré encara.
2: Serà tanga vermell o tanga negra?
3: No ho sé.
2: Va, Marta.
3: Bueno... Segurament serà negre.
1: Aquí, el que et follaràs?
3: No.
2: Va, marxem ja.
3: Vinga, la 11.
5: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 7, el 12, el 19, el 28 i el 50. I els sols, quins són?
1: Marta, quins
3: són? El 1 i el 3.
2: No? Lucy. I el segon?
3: El 4.
2: No.
3: El 5.
2: No.
3: El 6.
2: Sí!
3: El 1 i el 6!
2: Molt bé.
1: La primera, Marta, molt bé.
2: Cap a casa.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor.
2: Calli!
5: A Juegos 11 Punes o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: Demà tornem a partir de les 8 i la Marta vindrà el divendres que ve... No, dimecres que ve ben folladeta, que vindràs, eh?
3: Que capulles que sou! No us explico mai més res!
2: Adéu, Tomàs!
3: La que m'heu liat!
1: Adéu, Marta!

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz!
4: Hola, soy el gnocchi.
3: ¡Y yo el arroz!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Fa poquet, que l'Eclaren va treure un nou àlbum amb el lema de vida No passa nada, hombre, també és el títol de l'àlbum, i ens porta col·laboracions com aquesta, amb l'Omar Curs, Ojos Brujos, sonant aquí a la que mana. This is Flash FM. Aquesta ja la coneixíem, aquesta ja va sortir fa uns quants mesos, però escolta, la tenim aquí a Flash FM perquè és el megacrack d'aquesta setmana aquí a la que mana. Veurem què passa dissabte, si es manté, si puja, si baixa. De moment, però, tenim l'Eclaren en el seu pic, en el seu prime musical. Aquí tenim la prova, la col·laboració amb l'Omar Curs. Hem obert una nova hora, són les 11 d'aquest dimecres.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí llesta, per estar unes quantes horetes amb vosaltres, portant-vos, com sempre, el poder del ritme i com és el meu paper, fer que això funcioni. Crec que és moment d'accelerar les pulsacions, de posar-nos a ballar, i ho fem amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026 que recordem aquí a Flash FM. També ha sigut el número 1, són la nota Real 54 Ultra amb el seu Talk to You.

Tenim per aquí el Kid Voodoo i el JC Reyes, eh? Un duo, una combinació, una parella d'aquelles que no fallen mai, que són aquí a Flash FM. Ens ha encantat tenir-los per aquí amb el Me Mareo, perquè sempre me mareo cuando te veo, eh? Això diuen. D'aquí no res, seguim amb les parelles, això va de parelles avui. Tenim el Daddy Yankee amb l'Anuel AA, amb un d'aquests reggaetons de l'antiga escola, eh? Que feia molt de temps que l'Anuel AA no treia música així, ara sembla que ho està fent. Encantadíssims de tenir-lo per aquí. Però seguim parlant de duos. Ara, de dues reines que aquest 2026 han fet una col·laboració molt i molt esperada. Són la Lola Índigo i l'Anna Mena, que ens porten, sens dubte, una de les cançons, eh, d'aquest 2026 ja sencer, per tota la temporada. És la cançó del Petitoa, el Petitoa.

0: Nicola, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Compte, si mireu al cel i veieu una mena d'ocells molt i molt grans, són els 30 UFAM i els Flashy Ice Cream, que van volant sense casqueta, això van fent. Es veu que després de provar els seus dorayakis tan mítics, no sé si a Sabadell, que és d'on són, o al Japó, doncs escolta, ara van volant sense casquet. És un fenomen, d'aquells que no es veuen. Així que compte si mireu al cel i de cop el sol es tapa. Seran ells qui van fent de les seves, eh? Vinga, va, seguim aquí una estoneta més amb el poder del ritme. Moment de marxar cap a França, amb el Movet de Jota Og. Aquest 2026 ens ha portat el Maladí, que és l'actual número 1 d'aquesta setmana aquí a Flash FM, i també el Pile, que diu alguna cosa com Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile.

Des de França, l'Ugel ens arriba aquí directament a Flash FM. No falla una, sempre porta les cançons a l'estiu i aquest any, efectivament, la que ha sonat a Flash FM és aquesta, eh? És el Moving to the Sun. Quins moments que ens ha portat aquesta cançó. Ha sonat per tot arreu, eh? A festivals, discoteques, al cotxe, també. Aquí a la Quemana la recordem per animar-nos una mica, per posar-nos a ballar, que això és una discoteca. Ja ho sabem, eh? Quin estiu que ens ha portat aquest home. Un altre estiu que també molt recordat pel Mundial, eh? D'aquest 2026. Fenomen importantíssim per la gent que segueix el futbol i això va acompanyat de música, com sempre, eh? Teníem el Quevedo i l'Elvis Crespo, però també la Shakira, la nostra estimadíssima Shakira, que no falla un, ens ha portat aquest any el seu Day Day.

0: Tenim per aquí el Claren amb el Marc Curt, aquest duo, que ens sorprenen després que el Claren tregui un àlbum dies enrere que es diu No passa nada, hombre. This is Flash FM. Quin lema de vida, sens dubte, i quina cançó que ens porten, aquesta que ja havia sortit feia uns quants mesos, però que s'inclou en aquest àlbum, amb aquest lema de vida, no passa nada, hombre, hauríem de començar tots a pensar el mateix. Escolta, tenim nou megacrack de la setmana, hem obert una nova hora, són ja les 12, estem a dijous, comença un nou dia i ho fem amb el Ojos Brujos, megacrack d'aquesta setmana, aquí a Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí unes quantes horetes més amb vosaltres, portant-vos el poder del ritme i portant-vos també amb el Quevedo i Elvis Crespo, que des de l'abril que va sortir el Baifo a l'àlbum del Canari, diu que vol que ens anem cap a la Graciosa perquè allà la vida és més sabrosa. Qui no se sàpiga això encara, que surti de la cova, que sempre ens ho diuen, així que, escolta, agafem les maletes i ens anem des de Flash FM cap a la Graciosa amb el Quevedo i Elvis Crespo.

camins, somnis i promeses. Tres paraules importantíssimes que ens porten tres artistes importantíssims. Són el Sopa de Cabra, la Su i el Bon DJ. Aquesta nova versió del Camins, somnis i promeses que són aquí a Flash FM. Vinga, va, que d'aquí no retindrem per aquí el Mike Towers amb una de les cançons que ens ha portat aquest estiu del 2026 i també un clàssic del 2017, del reggaeton, d'aquells que ens podrà parrejar fins al terra, però abans toca seguir parlant de trios a nivell musical, Perquè la Karol G va treure també un disc fa molt poquet que es diu No m'arrepiento de sentir tanto i té col·laboracions, una en concret molt especial, amb la Jude Line i el Rusowski, un trio que ha arribat a ser al top mundial. Són aquí a Flash FM el seu Baby Wow.

agua, agua, agua és el que necessiten, eh? La Shakira i el Maluma, aquests dos perillosos, després d'haver-los vist ballant, tan juntets com ho han fet als seus concerts cantant aquest tema, aquí a Plaza FM, que l'ambient està que crema, eh? Ens l'han deixat calentet. Vinga, here we go, nosaltres també, here we go, d'aquí molt poquet amb un clàssic de la Marc Curs, el Psycho, a l'Arena i Sal del 2023, Cuando vi tu culo con Arena i Sal, tot i que ja estiguem a l'octubre. Però abans, escolta, estem de molt bon humor, eh? Aquesta nit jo estic molt contenta i també ho estan els Tallets. Els Tallets, que estan molt contents, també volen parlar-nos de la felicitat, de com han arribat a estar tan contents. Diuen que ells tenen com l'antídot, no? La resposta. Ens ho expliquen aquí, a la que mana amb el seu Era Això.

Ja ho heu sentit, eh? Pa' discotequear i pa' ponerlo de moda. Ens igual la Lola Índigo i l'Anna Mena, eh? Tu eres pa' mi i jo pa' Tito. A quina declaració d'intencions tan i tan maca i quina col·laboració tan esperada, eh? Que la necessitàvem, ja que 2026, escolta, ens l'han portat. Nosaltres contentíssims, de tenir-les per aquí, aquestes dues reines, aquestes dues artistes. Una de les cançons que, sens dubte, ja no és la cançó de l'estiu, no. És una de les cançons d'aquest 2026, eh? D'aquelles que quan faci molt de fred recordarem amb molta nostàlgia perquè la seguirem ballant. Vinga, va, tenir per aquí el Quevedo, eh? Que ara mateix està una mica indignat perquè li estem dient que canti i ell ens està dient que és que no vol marxar de Canàries. Ell diu que no se'n va d'allà, de les seves terres, ni borratxo, però bueno, per això no el tenim aquí, eh? A la que mana, va.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie, la radia. T'es toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée. Celle sur qui je m'essuyais. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, la radia. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, la radia.
1: Maladie, com diu? És el maladí del mobet de J.O. al francès. Aquests crits no poden pertanyer a una altra persona que no sigui ell. Sonant aquí a Flash FM per obrir una nova hora, eh? This is Flash FM. I si la posem per obrir una nova hora vol dir que alguna cosa és important, eh? Que el francès s'ha col·locat una miqueta al top més alt, efectivament és el número 1 aquesta setmana aquí a Flash FM, eh? Veurem què passa dissabte. De moment, però, tenim el Pile, Michael Jackson Pile i el Maladí. Semblen la mateixa cançó, si fan referència l'una a l'altra, però no ho són, eh? Així que tenim França per estona aquí a Flash FM.
2: Flash, en directe a Flash FM, Mireia Molina.
1: La Mireia Molina aquí, una estoneta més, com sempre, conduint aquest vaixell, portant el poder del ritme, ara de la mà de l'RUV, FUV i la ISA, que ens porten un dels èxits d'aquest 2026. Ells sabien que seria un èxit i així ha sigut, efectivament, és el Le Muchacha.

yo-yo i el baile inolvidable, aquesta cançó mitiquíssima que fa un any que va sortir, però ja ha passat a ser un himne d'aquells que acompanyen tots els moments maquíssims amb aquelles persones que estimem que no podem doncs, oblidar-nos. És el baile inolvidable del Bad Bunny, eh? I parlant del Bad Bunny, s'oloren noms per la propera Bizarrap Music Session. Ha sonat el Bad Bunny, la Rosalia, el Duki, moltíssims noms, però ara la que resulta que potser és la més encertada és l'Aitana. Teniu tota la informació a les nostres xarxes socials i a flashfm.cat, com sempre, i parant de Bizarrap Music Session, mentre sabem i descobrim no, quina serà la propera, tenim aquí la número 0, la que és amb el Daddy Yankee, una de les més sonades aquí a la que mana.

L'estiu a nivell electrònic, i aquest 2026 ha resultat ser aquesta, que ha sonat per tot arreu, és el Moving to the Sun. Aprofitant, que per fi sembla que han marxat les pluges a bona part del territori, que comença a fer sol, tot i que ara mateix és de nit, sempre està molt bé. Ara sí que ens posa de bon humor. El Moving to the Sun ens entra amb moltes ganes de ballar. Aquí a la Quemada, doncs, escolta, ho podem fer, perquè això sempre és una festa, eh? Està claríssim. D'aquí no res amb el Bad Bunny i el Chencho Corleone, eh? Abans, però, ens anem amb el JC Reyes, que ens porta tota la seva col·lecció, una de les més noves i que ha resultat ser també ara una de les més sonades, és el Loquita.